0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Luis Ismael. Ahora rápido.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Joe!

clavos y cartera.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Muy bien, y que nadie se mueva, ¿eh?

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Ei, bam, la ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

aquestes hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre

M'he deixat mig rinyon aquest pa desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan...

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Un missatge d'algú que no conec. Diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat de moment situació tranquil·la a les carreteres amb només una avaria a la 2 a Òdena, direcció Barcelona, que deixa un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la plana Picamoixons, mentre DIF continua reparant els danys en la infraestructura. I també en mobilitat, un incendi en un túnel entre les estacions de Clot i Glòries de l'L1 del metro de Barcelona ha deixat 137 persones afectades, 131 amb ferides lleus i 6 menys greus, i 39 de les quals han estat traslladades a centres sanitaris. Els bombers van evacuar unes 120 persones i van extingir ràpidament el foc. El servei s'ha pogut restablir, de fet, amb normalitat aquest matí a primera hora, i TMB investiga ara si l'origen de l'incendi va ser el despreniment d'una peça del revestiment del túnel. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport a l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bomberes i bombers catalans.

0: El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. En aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit també aquest estiu l'accés a gorgs i rieres per prevenir precisament incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coll de Nargó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat espais de bany per recomanació també dels agents rurals. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi, que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'Estat amb aquesta connexió directa. El president Salvador Illa ha explicat que les dues parts han assentat les bases per tal d'analitzar la viabilitat del projecte, tot i que ha advertit que el principal obstacle és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I pel que fa al temps del dia, estarà marcat avui pel domini del sol amb alguns núvols baixos, això sí, ara al matí, especialment a la Costa Daurada, i també nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i també al nord-est, que no deixaran cap precipitació. Pel que fa a la temperatura, continuarà avui pujant, amb màximes que podrien arribar avui als 38 graus a Ponent i valors generals entre 34 i 36 a gran part de l'interior, mentre que el litoral augmentarà també la sensació d'aixafogó. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Oasis FM. Otra radio.
1: Dura girueta de siren. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, ben lluny.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà, però encara...

0: ara per fi estem sols.
1: Yeah, man's never hurt.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que les dues parts han assentat les bases per tal d'analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal escull és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I ja també ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant, volíem dir, el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, s'aixeca el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que ja ha calcinat, recordem, 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I en aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres, precisament per prevenir incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coll de Nargó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de bany per recomanació dels agents rurals. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la 2 a Òdena, direcció Barcelona, deixa encara un carril tallat i també hi ha retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, la P7 a Barberà i també la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari,

0: La circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Pica Moixons, mentre DIF continua reparant també els danys d'infraestructura. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Estem escoltant la guitarra i la veu de Josh Rose, aquest cantautor de folk i indie pop dels Estats Units. De fet, el Josh Rose va néixer a Nebraska, després es va traslladar a Tennessee. Tot això són referències que surten a les seves cançons, però és que darrerament potser l'heu vist actuar bastant per aquí, per casa nostra, perquè està ja fa temps vivint a València. Es va casar amb la seva parella, la Paz, li va dedicar un tema, She's Spanish, I'm American, i vaja, que com que el tenim vivint a València, doncs està molt bé, tenim un cantautor de qualitat, molt maquet, que de tant en tant puja cap a Catalunya a fer concerts. Val la pena, si aneu a un dels seus concerts, perquè són de veritat especials. Josh Rose, amb aquest tema Winter in the Hamptons, que us sona això dels Hamptons, Sí. És la zona on estiuegen els novaiorquesos més potents, econòmicament. Vaja, que és la zona de rics d'estiueig, d'allà de prop de Nova York, perquè cau a Long Island, a l'estat de Nova York, a propet de la gran ciutat, no? Doncs se van als Hamptons a estiuejar. Per tant, allà hi ha cases, mansions enormes, luxoses, cases d'aquelles de 50.000 habitacions i 300.000 espais de bany, amb piscina, però tot enmig de la natura, evidentment, amb platges d'aquestes de sorra fina, però també amb molt de bosc. Sembla que hi ha una reserva interessant de taurons, però també de foques, i sembla que el millor moment per anar als Hamptons, com diu en Josh Rose, és a l'hivern, perquè a l'estiu està ple de curiosos, ple d'aquests visitants famosos, però també ple de curiosos que els van a veure. Val a dir, ens indica internet, que sempre sabíem aquestes coses de viatge més enllà del que podem nosaltres, que es veu que els Hamptons és allò, el típic cliché, no?, de gent pija americana estiuejant. Però sembla que també viu classe treballadora, aprofitant, doncs, aquesta construcció de grans mansions, els que es dediquen al ram de la construcció i són persones, doncs, això, del dia a dia, i treballadores, doncs, també tenen el seu raconet allà. Per tant, el contrast està assegurat. Com dèiem, Josh Rose ens ho indica, si heu d'anar als Hamptons, bé, però que sigui a l'hivern, que està tot més tranquil. I a Cardedeu hi anem tot l'any. Faci fred o faci calor, perquè allí trobarem l'Enric Rubio i tot l'equip dels companys de Cardedeu. Bon dia, nois!
1: Bon dia, us esperem aquí tot l'any, nosaltres?
0: Sí. Aquí us canvia molt el paisatge o què? Segurament,
1: doncs no, poquet. La veritat és que poquet. Tardors maques, bé, tenim el Montseny al darrere, l'únic que nosaltres estem a la plana, No podem dir que som Montseny, però estem entre la serralada litoral i la serralada prelitoral.
0: Molt bé, per tant, us veieu caure les fulles a la tardor o què?
1: Home, i tant,
0: sí,
1: i tant.
0: Sí, caben al damunt.
1: Ribera, també. Sí, exacte. Sí.
0: Ai, Enric, que avui es proposeu música de viatges. A mi és que aquest tema del Josh Rose m'adona rotllo, perquè és així com té un pas, com d'anar anant fent camí, però a poc a poc.
1: Doncs sí.
0: No sé, és un dels que jo em posaria al cotxe o amb auricular si vaig en tren o amb autobús, no sé.
1: Sí, m'agrada, perquè ja veuràs que la música que he escollit jo avui va una mica en sintonia, De fet, quina gran responsabilitat fer avui aquest tema, Núria, i és que pel que fa a gustos musicals, tothom té les seves preferències, i si del que estem parlant és de bandes sonores per moments tan especials com les aventures d'un mateix, la cosa és molt més personal. Així que mira, si et sembla bé, jo avui us portaré un recull de tres cançons diferents per a tres moments diferents d'un viatge.
0: Molt bé.
1: Va, som-hi. I és que, en el meu cas, a títol personal, quan he carregat ja tota la camper o tota la bici plena de bosses o la motxilla plena a vessar o si pujo un tren amb un destí llunyà, la meva aventura comença a sonar d'aquesta manera.

0: M'encanta, m'encanta, sí.
1: Oi que sí?
0: I t'imagino, amb la motxilla carregada, amb tota l'energia, havent esmorzat bé, vinga.
1: Ah, exacte, exacte. Però després, al final del dia, Núria, et trobes anunci davant d'una posta de sol memorable com poques has vist. I veus que al fons de les valls ja comencen a créixer les fumaroles de les llars de foc i encenent les llums de les cases i els carrers. I mentre un estol de centenars de cors de muntanya aprofita les últimes tèrmiques per pujar cap allà on estàs, cap als cims, dins teu comença a sonar això.

0: Aquesta és Spirit Bird de Xavier Rut. No sé si la coneixies.
1: No, bonica, molt bonica també.
0: Xavier Rut, un australià completament multidisciplinar, que és fantàstic, des d'aquí us animo a conèixer-lo.
1: Ah, molt bé. Escolta, però és totalment diferent de la, del començament, eh? Vull dir que t'ha canviat, et canvia, no?, la sensació...
0: Absolutament.
1: Al llarg del dia.
0: Mm-hmm. Absolutament, però arriba un moment que després d'haver viscut tants moments inoblidables com minuts d'un dia, saps que és hora de buscar la brúixola del camí cap a casa. Així camines l'últim paisatge i agafes el primer camí que et conduirà ja de tornada, per molt greu que et sàpigues, sabent que tornaràs en aquell indret. Mentre la banda sonora de la cloenda de l'aventura es va descobrint, i en el meu cas sempre sona així.

0: Sense veus, Núria.
1: Que bonic.
0: Aquesta, en el meu cas, la coneixes també, estic convençut, aquesta, Home de Dead Whiskers. És moltes versions, però sempre preciosa quan sona i amb aquest punt melancòlic que jo crec que els viatges i l'aventura sempre tenen, sobretot a la seva cluenda. Així que ja ho veus. Us deixo amb aquestes tres, però els nostres oients poden dir totes les seves opcions, entrar al nostre Instagram, Obert Vacances, escriure'ns quina és la seva banda sonora dels seus viatges, de les seves aventures, i res, enviar-nos àudios també, que volem sentir-vos la veu, que us estimem molt.
1: Anirem a escoltar, avui serà un programa bastant musical, eh? Enric, vull que em facis la tracklist, la meva llista de viatge, eh? Quan acabem l'Obert i me'n vagi de vacances, vale?
0: La tinc.
1: T'ho encarrego. T'asseguro. Que boniques, Enric. Moltíssimes gràcies, companys.
0: A tu, a reveure. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: I nosaltres comencem aquest viatge diari amb vosaltres i acompanyant-nos en la música seran les nostres sintonies, les sintonies de l'Obert per vacances, des d'ara i fins a les 11 amb els següents continguts. Avui és el Dia Internacional contra les Malalties Hepàtiques. Coneixerem la importància d'aquest òrgan que tenim i que l'hem de fer prou cas, el fetge. També dins l'espai de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui ens ocuparem dels llibres il·lustrats. Farem la primera barema de la temporada, la barema més que s'avança, eh? I que sempre la primera correspon a les vinyes de Raïmat. Ens convidaran els companys d'Arenys a viatjar a través de la música. Ja us deia que tindrem un programa eminentment musical. Coneixerem què és això de l'art de la pedra seca, aquestes construccions que ens trobem pels camins i que n'hi ha algunes a prop d'Altafulla. Viurem un altre episodi de l'eclipsi, però avui des del punt de vista folclòric, com la tradició popular ha recollit aquest fenomen tan extraordinari al llarg del temps. I atenció, perquè ens embrutarem les mans amb terra i amb verd. Avui toca un altre espai de jardineria per cuidar les nostres plantes. Benvinguts a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
1: La primera connexió avui l'establim amb Rubí, Terres Barcelonines. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Per parlar-nos d'un tema general, i és que Niubó, la consellera Niubó, ha evitat avançar conclusions sobre l'error de les proves PISA.
3: Efectivament, la consellera d'Educació, com bé deies, Núria, Esther Niubó, ha insistit que les diligències informatives obertes pel departament encara no han conclòs i no es poden avançar conclusions sobre les causes de la incidència en les proves PISA 2025 a Catalunya. També ha dit que si s'acrediten responsabilitats es depuraran a fons. Recordem que el departament d'Educació va informar la setmana passada que una incidència tècnica en l'aplicació de les proves PISA farà que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. La mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025 va tenir un índex d'exempció, és a dir, una taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons, del 23,2% de mitjana, molt per sobre del màxim del 100% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. En xifra, 591 alumnes en van quedar exempts. I Niubó també ha insistit que el problema detectat no afecta les respostes de l'alumnat, sinó la representativitat de la mostra. Per la seva banda, Comissions Obreres ha reclamat transparència plena al Departament d'Educació sobre l'errada en la mostra PISA.
1: I encara ens quedem a Barcelona. Mireu, 131 ferits lleus i 6 de menys greus en un incendi al metro de Barcelona.
3: El foc es va produir ahir a la tarda a la línia L1 del metro, entre les estacions de Clot i Glòria. Segons el balanç del sistema d'emergències mèdiques, 39 ferits van ser traslladats a centres sanitaris, com els CUAPs 2 de maig, Sant Martí, Cotxeres i Peracamps, l'Hospital del Mar, l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital de Sant Pau. El conductor d'un comboi que s'adreçava a la zona de l'incendi va frenar 50 metres de les flames i va avisar els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona van extreure 60 persones per la boca del metro de Clot i 60 per la de Glòries. El cap del Servei de Protecció Civil de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Sebastià Massaguer, ha explicat el que es van trobar en arribar a la boca del metro del Clot.
4: A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que ha entrat, per la part de les Glòries, en dos extintors, i a partir d'aquí s'han muntat les instal·lacions de mànigues i s'ha facilitat l'extracció de les persones que eren recepcionades a fora, tant per les ambulàncies del SEMT com per les ambulàncies de bombers.
3: El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha indicat que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si s'ha incendiat i ha caigut o al revés. Aquest matí, la línia 1 del metro de Barcelona ja ha iniciat el servei amb normalitat.
1: Ja s'han presentat el programa d'actes de les festes de la Mercè, amb més d'un centenar de concerts, amb noms com la Pegatina, Maria Jaume, l'Eire Martínez o els Amics de les Arts.
3: Doncs sí, Núria, la capital catalana es prepara del 23 al 27 de setembre per viure una nova edició de la Mercè amb una programació musical que reafirma la seva vocació oberta, plural i diversa, segons van explicar ahir els seus responsables. Els concerts de la Mercè es desplegaran en 14 espais de la ciutat repartits en 16 escenaris diferents, com el Teatre Grec, l'antiga fàbrica Estrella d'Am, l'Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla o la platja del Bogatell. La dimensió internacional de la programació de la Mercè tindrà un protagonisme destacat amb la participació de Xangai com a ciutat convidada.
1: Ai, això serà al setembre, ens haurem d'esperar. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
3: Gràcies, Núria.
1: La propera connexió ara sí l'establim amb Girona, Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora.
1: Què és aquest titular? Guàrdies reials, donzelles i cavalls a la catedral de Girona?
5: Home, només faltaria, i és que és un dels principals dies. Ahir va ser un dels principals dies del rodatge d'Enredados. Seran part d'aquest mig miler d'extres que sortiran a la pel·lícula de Disney en les setmanes de rodatge aquí a Girona. Mentre les càmeres es concentraven, en aquest cas, a les escales de la catedral, sí que és veritat que l'equip de caracterització seguir avançant també en altres escenaris com ara, per exemple, la pujada de Sant Domènec o la plaça dels Jurats. De fet, ha reunit a molts curiosos, no només de Girona, també de fora. Escoltem a la Montse i la Júlia, que han vingut expressament a Girona a veure el rodatge.
6: I, bueno, tenim la idea de passar aquí tot el dia, ja vam vindre el dissabte per intentar poder veure, doncs, algun actor o alguna part del rodatge, ja que dissabte no van rodar i estava tot tapat.
7: Hem vingut perquè, o sigui, vam veure per les xarxes que estaven fent el rodatge aquí, també el del càsting, que també el van fer, i doncs ens feia il·lusió veure tot com estava muntat.
5: A més, en diversos seguidors també de la pel·lícula esperen en els accessos del rodatge per veure arribar aquests actors principals. De moment han vingut la Montse i la Júlia. No sé si tu també passaràs per aquí, Núria.
8: Sí, jo tinc el cabell molt llarg. No és Rapunzel la que té el cabell tan llarg que li fan una trena? Va d'això. Absaït.
5: Em sembla...
8: Sí, no?
5: No, et diria que ja han firmat el contracte amb la protagonista, eh?
8: Vaja, home, però igual necessiten una doble, no? No ho sé. Sí, passaré per aquí. Fins quan s'hi estaran, em deia Saïd.
5: Si no m'equivoco, fins al 6 d'agost, ben bé. O sigui, que encara queda una setmaneta ben bona.
1: Vinga, doncs. Vinga, ens posem de seriosos ara si la propera notícia ens du cap a l'Escala. Ens du a parlar d'una denúncia per agressió transfòbica a dos joves de matinada a l'Escala.
5: Això, la matinada de divendres a dissabte al passeig de Riells per part d'un grup de persones. Segons va informar l'entitat feminista de l'Escala Fem Sororitat, en un comunicat a les xarxes socials, en aquest cas, les dues víctimes tornaven de la zona d'oci nocturn quan un grup d'intolerants els van insultar i a un d'ells, de fet, també el van agredir físicament.
1: I tanquem aquesta ronda informativa i el curs polític, de fet, a Girona, amb bones notícies pel que fa a l'habitatge.
5: I és que Girona fa un pas endavant per transformar, en aquest cas, el barri de Pontmajor i avalar també el pla que aixecaria a 440 habitatges, dels quals 174 protegits. Això en el ple d'ahir dilluns, l'últim del curs, que ha evidenciat també la ruptura del govern municipal, i és que la portaveu de Junts, Gemma Geis, va deixar de seure al costat de l'alcalde i ocupava una cadira ja a l'oposició.
1: Escenificant, no així? Escenificant com estan les coses. Doncs seguirem parlant de política i d'altres qüestions des de Girona. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai. Una abraçada.
5: Una abraçada.
1: Vinga, va, que avancem a la ronda d'actualitat. La propera connexió l'establim amb Lleida. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Parlem del Departament d'Agricultura, que impulsarà un nou pla de xoc per reduir dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell.
9: Aquest va ser el principal acord de la reunió que va mantenir aquest dilluns a Montblanc el conseller Òscar Ordeig i les organitzacions agràries que van liderar les mobilitzacions del cap de setmana contra l'excés de fauna cinegètica i la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Ordeig va detallar que l'objectiu de la nova estratègia del govern és aconseguir una baixada dràstica de les poblacions de conills en les zones més tensionades.
10: Durant aquest mes d'agost, en municipis concrets, farem una actuació de xoc continuada. Ara el que fèiem és hi havia declaració de danys. Doncs llavors anàvem allà, igual llavors fins al cap de bastant temps no hi anàvem, i el que hem quedat, escolta, hi ha zones que són més, molt, que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, farem també, intentarem que els vehicles també puguin acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí.
9: Tot i això, des del sector agrari reclamen que aquest pla contra els conills arriba tard, tal com afirma la responsable de la plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
11: És que ara comença a afectar tots els cultius. Tenim el cereal que afecta totalment, tenim un company que té 15 hectàrees de sembrat i fa 2 anys que no sembra perquè se li estan menjant els conills, i ni Agroseguro ajuda a cobrir aquestes despeses, amb la qual cereal, vinya... Jo, que sóc de la fruita, també està afectant fruita, perquè ja no és tema també de conills, sinó és també tema de cabirols i tema de porcs senglars. És la fauna cinegètica que s'ha desproporcionat.
9: I Ordeig va assenyalar que la tardor es presentarà una proposta de compensacions i va obrir la porta també a flexibilitzar algunes restriccions com el rec en les zones d'especial protecció per les aus.
1: I seguim parlant de fauna. En aquest cas, a la Vall d'Aran, un fet inèdit al Pirineu. Han documentat 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
9: Sí, les imatges es van enregistrar durant la primavera i mostren l'activitat diària dels animals. Concretament, durant els mesos de maig i juny és quan es van poder aconseguir aquestes imatges que mostren la quotidianitat de 2 grups familiars durant una de les etapes més sensibles del seu cicle vital. Així ho explica Marc Alonso, expert del Depana.
12: Per primer cop al Pirineu, la passada primavera, Depana ha pogut documentar a la Vall d'Aran el seguiment de 2 osses amb 3 cadells cadascuna. I s'han obtingut imatges inèdites del seu comportament, alimentació i de la seva biologia.
9: Una de les femelles va poder ser monitoritzada durant 28 dies consecutius. A principis de juny, però, aquest grup familiar va perdre un dels 3 cadells per causes que encara no s'han pogut determinar. La segona ossa amb 3 cadells va ser localitzada en 5 ocasions i fins a final del període de seguiment el grup familiar es va mantenir complet. Segons les darreres dades del grup de seguiment transfrontere de l'Os Bru, fetes públiques pel govern de Catalunya el passat mes de març, durant el 2025 es van identificar 54 exemplars d'Os Bru Pirineu Català i 108 al conjunt del Pirineu, el que és la xifra més elevada registrada mai fins ara.
1: Molt bé, Quim Gasó, des de Lleida, moltíssimes gràcies, company.
9: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. I després de la connexió amb UAU Lleida, el que fem és acabar a casa, com sempre, a Tarragona Ràdio. Marina Pérez, bon dia.
13: Molt bon dia, avui et vinc a parlar de calor.
1: De calor i de com la Creu Roja, no?, intensifica l'atenció a les persones grans, a veure si poden suportar aquestes altes temperatures.
13: Sí, perquè parlem molt d'aires acondicionats i d'altres coses, però hem parlat poc de la calor i les persones grans, que són les més afectades, i segons Míriam Jiménez Turner, referent de la gent gran i dona a Tarragona, la Creu Roja, la fragilitat associada a malalties, la soledat i la manca de condicionament dels habitatges situa aquest col·lectiu en una posició de risc. Per això, des de Creu Roja, mantenen activada la campanya d'onada de calor durant tot l'estiu.
14: Els efectes de la calor crec que els patim tots, i és una cosa evidentment amb el col·lectiu de gent gran, i prestem una especial atenció, donat que la seva situació en segons quins cops de fragilitat vinculada a malalties, vinculada a vegades a la soledat, vinculada a vegades a la manca de condicionament dels seus habitatges, fa que aquestes situacions els siguin en una situació més crítica especialment.
13: Els voluntaris han realitzat 4.000 trucades de seguiment per comprovar que les persones grans es troben bé i recordar-los mesures bàsiques de protecció, com tancar persianes, generar corrents d'aire i hidratar-se sovint. La Creu Roja també ha reforçat les accions dirigides a les persones que viuen al carrer amb distribució d'aigua i seguiment directe.
1: I ja per tancar la ronda informativa, ens fem ressò de diferents incendis que tenim al territori.
13: Doncs sí, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ahir es va interrompre fins les 11 del matí per un incendi proper a les vies, segons va informar Adif. I també ahir la tarda un incendi forestal va cremar més de 8 hectàrees a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, i els bombers van donar el foc per estabilitzat cap a 2:15 de la nit.
1: Marina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
13: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mireu, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez. Ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Deixo en mans del Sergi.
2: Molt bé, gràcies.
1: Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquest qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
2: Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de el fetge i les malalties hepàtiques, quins factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen. El que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí pues, orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
1: I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quins serien els... Bueno, més que res, què voleu aconseguir amb aquests resultats?
2: Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament, perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment... la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, de sucre, del cor, però del fetge no en parlem. Llavors, el que volem aconseguir és saber què és el que coneix la ciutadania. A partir d'aquí, doncs, treballar-hi amb l'administració polítiques de prevenció i detecció precoç més eficaces.
1: Aquests resultats, Joan Maria, està previst que es presentin públicament durant les terceres jornades de salut hepàtica, que són del 27 al 28 d'octubre de 2026, no?
2: Sí, efectivament. Allà és un espai que està obert avui dia a tota la ciutadania. És totalment gratuït. Llavors, oferim aquest espai en el qual estem els professionals, estem els pacients i els familiars, i allà parlem doncs, de totes les malalties del fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torrejussana, a Barcelona.
1: Un dels punts en què incidiu, sobretot, és el de la prevenció. No? Es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas, no sé, què es pot fer o quin mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties hepàtiques?
2: Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat i també doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs, també mirar-ho amb el professional per intentar doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè com deia abans és una malaltia que va evolucionant silenciosament i que tu no te n'adones, però sí que el cos doncs, mica en mica va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades és el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
1: També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també ho podríem fer per totes les malalties, no? D'un diagnòstic precoç. Això és bàsic i anar al metge i que et vagi bé de tant en tant doncs és importantíssim, no?
2: Sí, perquè a més, com comentava abans, el metge és un òrgan molt resilient i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones, llavors sí que hem de fer qualsevol consulta que fem al professional sanitari doncs comentar aquest tema i més si hem tingut una, com deia abans, una situació de risc i més que res per saber com tinc el fetge, no? A nivell nacional, perquè jo també soc vicepresident de la Federació Espanyola, estem intentant que el perfil hepàtic estigui dintre del que és el control des de l'atenció primària. Crec que és superimportant per saber i per tenir aquest cribatge de detecció precoç.
1: Ens preocupem molt de la dentadura, ens preocupem de moltes coses, ens preocupem la gent realment del nostre fetge.
2: No, encara no prou. Sí que parlem molt de colesterol i el sucre ho tenim molt assumit. Parlem del cor també, però el fetge és, com jo sempre dic, és el germà petit lleig que ningú li fa cas fins que no es queixa, no? I llavors, pues, bueno, jo crec que que el feix s'ha d'incorporar dintre del que són els controls hàbits habituals de la salut.
1: Mm-hmm. És allò que en diuen el germà invisible, potser, sí, o sí. L'òrgan invisible, no? En sí. Parlem poquet.
2: Sí, sí, jo sóc el primer, jo sóc transplantat de feix fa 10 anys i jo tampoc li feia cas al feix, jo no tenia símptomes tampoc, llavors, per això jo reitero molt aquest tema de que si no tinc símptomes, doncs el feix està bé. No és així.
1: Mm-hmm. Parlaves de trasplant, des de l'associació ho recalqueu, sobretot la donació d'òrgans, no? És molt important. No sé si hi ha, en aquests moments és preocupant la manca de donacions.
2: Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món, això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera esperant un òrgan i que no han de baixar la guàrdia, hem de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tingui la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
1: Uh-huh. Això és el sistema és com ha sigut sempre, com passa amb per exemple, donacions d'ulls, etc, tot això.
2: Sí. La importància que té la donació d'òrgans és sobretot que el teu entorn, la teva família ho sàpiga, perquè moltes vegades sí que, no, jo sóc donant, però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment, els professionals no ho saben, i la família tampoc ho sap, llavors és molt important que es comenti amb la família, perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
1: Uh-huh. Al voltant del fetge, ja ho parlàvem l'altre dia, molts mites, que sí. no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
2: Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia al fetge, doncs el primer que pensen és, ostres, però sí que bevies, no? El
1: sí,
2: tema de l'alcohol. És l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors, reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. Ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural, que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
1: Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar desterrant?
2: Bàsicament són aquests. Diguem-ne que quan tu dius que tens una malaltia del fetge, doncs, bueno, sempre és periorativ, no? Què hauràs fet? Perquè si tens l'hepatitis B, què hauràs fet? Sempre és el mateix, no? I hem de pensar que hi ha moltes malalties que són genètiques. Hi ha moltes malalties que... O sigui, en nens petits, per exemple, que són genètiques, que no tenen res que veure amb l'alcohol. Sí que té molt que veure el tema del fetge gras, que sí que vull incidir en el tema del fetge gras, perquè és una epidèmia que tenim sobre aquí ja a la societat, el 25% de la població ja ho té, i és una malaltia que si no es detecta, evoluciona i pot acabar, doncs, com vaig acabar jo, amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació i l'exercici físic és fonamental. A més, sent una malaltia que és reversible. Si es detecta a temps, és reversible.
0: Mm-hmm. De fet, això volia incidir en això, Josep Maria. Tinc entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure'n un tros, no? Extreure algun tumor, treure'n un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
2: Sí, sí, és veritat. O sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls. Llavors, tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat. És un òrgan miraculós, per dir d'alguna manera. Sí. O sigui, que sí, que és veritat. En dos mesos ja està totalment regenerat.
1: Mm-hmm. Parlàvem ara de donació. La gent som conscients? És a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes que fa falta
2: sí.
1: Els donants...
2: Sí, jo crec que a nivell d'administració falta moltes campanyes de prevenció, de donació, perdó, també de prevenció. Igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació, de que bueno, una persona pot salvar 8 vides i això... crec que ho hem de dir i la gent ho ha de saber.
1: Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir-hi en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té doncs, la gent gran, o la gent doncs, que no ha fet, bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans, no? Vull dir, un nen també pot tenir problemes.
2: Sí, un nen amb mesos, si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia, o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques. Hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia de fetge, i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran i no és així.
1: Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no?, d'una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada.
2: Sí.
1: Necessita un bon suport, no?, perquè és un impacte, no?, saber que tens aquesta malaltia o que t'han de transplantar un fetge.
2: Sí, en el moment que et diuen que t'han de transplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bestial. Llavors, nosaltres, des de l'associació, el que intentem, des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar en tot el que podem. El nostre lema a l'associació és bàsicament que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fer amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
1: Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, teniu suport de l'administració? Com... Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però és... no sé si teniu aquest suport.
2: Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris. Però hem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans, com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs, té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors, el que estem treballant i amb molta força amb l'administració és que fem un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important, i en això estem treballant molt.
1: Parlem una mica de l'associació, no? L'Associació Catalana del Fetge. Explica'ns una mica quina és, a part d'aquest baròmetre que després ens diràs que qui vulgui participar com ho ha de fer. Quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
2: Bàsicament, com deia abans, no?, de que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors, informem sobre les malalties, acompanyem. Tenim diversos projectes, com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat. I un altre gran programa que tenim és el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que com et deia abans, fem xerrades on calgui. Anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intentem donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitem també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
1: Ja que tinc aquí, parlaves d'agafar 10 anys que van trasplantar, deixem que surti de guió. No sé si al cap del temps doncs, ja has de fer revisions periòdiques o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop ben trasplantat, viva la Virgen.
2: No.
1: Suposo que no.
2: Molta gent es pensa que una vegada trasplantat ja tot s'ha acabat. No, comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls. Però ja em veus, o sigui, amb més energia que mai.
1: Però això, no?, sobretot que no pensi la gent que s'acaba aquí, m'han trasplantat, ja, escolta, ja puc fer una vida, sinó que has de cuidar.
2: Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals, i sobretot això, cuidar el teu fetge, que tant en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
1: I explica'ns això, no?, per participar en el baròmetre, què hi ha de fer la gent?
2: Qualsevol xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Instagram, estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el baròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
1: Sense cap mena de dubte. Aquest, doncs aquest, no sé si li company o aquest amic silenciós que és el fetge, que seria important doncs, que també se li donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
0: Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres, no veus.
0: Gràcies. I Sergi Estapé, company a la Ràdio de Terrassa. Moltíssimes gràcies, també. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats i, a més, de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler, des d'Ona la Torre.

0: Mònica Socies.
1: Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible. Per fer-ho, en família, l'agència de viatges, els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla, els guies, els Vallbona, una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
2: Hola, sóc el Santi Vallbona. El tap de bassa del Tià ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la llei seca que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
1: Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris, pirates, filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
3: Es veia prou que a casa érem molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns aniràs amb pare i Maria al mercat de Montseny. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
1: Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Sempre ens transporten cap a altres universos aquesta gent d'Ona la Torre. Molt bé, Territori Lectura. Vinga, va, parlant d'altres universos i de transportació, què us semblaria si ara ens situem enmig d'un camp de vinya? Música. Però no per estar contemplatius, eh? No, no és tan idíl·lic. No, anem a treballar, anem a barmar. I és que la barema ja ha començat, almenys, a les vinyes de Raïmat. És la més temprana de Catalunya, ens diuen. És la que comença abans, però tot això ens ho explicarà millor la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Núria. Ens comentaves que no és que és habitual, però que és la primera de Catalunya, no?
5: Ara ens ho confirmaran, però sí. Sí, sí, aquestes són, de fet, comença de les més primerenques i, a més ho fa amb unes xifres enormes, perquè les previsions són recollir enguany el 1 milió de tones de raïm. De fet, són aquestes les dades que ens donaven justament aquest dilluns, perquè tot just ahir arrencava aquesta verema. Pel clima i per la situació, com dèiem, és tradicionalment una de les primeres d'Europa i aquest any s'ha avançat uns dies més perquè les altes temperatures han accelerat la maduració del raïm. Si et sembla, Núria, saludo ja al director del celler, el Joan Esteve, que ens acompanya via telefònica. Joan, molt bon dia, com estàs?
6: Hola, molt bon dia, gràcies.
5: Joan, com ha arrencat aquesta jornada de la d'ahir, la del primer dia de verema? Hem de dir que sortim d'un parell de dies de temperatures una mica més normalitzades a Terres de Ponent, però quin juliol, eh?
6: Sí, sí, així és, i per aquest motiu doncs estem tenint la verema més primerenca de la nostra història. Mai havíem començat tan aviat i bé, doncs és evident que les altes temperatures que hem tingut durant juny i juliol és el que ha provocat doncs aquest avançament de la collita.
5: I això no s'atura aquí, és a dir, l'any vinent, ja sé que és molt dia, que no tenim la bola del futur, però vaja, que la tendència és que l'any vinent encara comenci una mica abans, perquè a millor sembla ser que no anirem.
6: No sabem on tenim el límit, però sembla que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se i portem molts anys batent rècords dels anys anteriors amb temperatures i amb avançaments de collites i no sabem on està el límit de tot això.
5: De fet, vosaltres ja treballeu des de Raïmat d'uns anys cap aquí, no?, per mitigar aquests efectes del canvi climàtic. De fet, la calor extrema fa que avanceu verema, com ens explicaves ara, però què és el que més us preocupa dia d'avui d'aquest clima tan extrem?
6: Bé, nosaltres, com tothom, ja sabem que això és un fet, que cada vegada sembla que tindrem temperatures més elevades, i des de fa anys que estem fent molta recerca en com mitigar aquest impacte. I entre les mesures que hem vist més efectives ha estat, i això són treballs fets conjuntament amb l'IRTA, de regar més abans dels cops de calor per hidratar bé les plantes i perquè puguin transpirar i refrigerar-se, i per altra banda també cobrir el raïm amb més vegetació fent un efecte com paraigües, perquè en comptes de que estiguin tan exposats els raïms al sol, doncs que tinguin certa ombra. I amb aquestes mesures hem vist que podem almenys conviure amb aquesta nova realitat.
5: Déu-n'hi-do. Com es preveu, Joan, que sigui aquesta verema? Perquè aneu a màxims, ara ho dèiem, la fita de collir un milió de tones, que es diu ràpidament, ha hagut de fer com la conversió a quilos per tenir-ho clar, eh?
6: Aquí tenim una petita confusió, i és de que aquest milió de tones és una fita històrica, és a dir, és amb tots els anys des de que va començar el projecte Raïmat, ara fa 120 anys, més o menys, doncs hem anat acumulant uns volums de quilos que aquest any entrarà un remolc o una carreta amb aquest número màgic de quilos entrats a Raïmat des de que tenim registres.
5: Ah, d'acord.
6: Això és un fet simbòlic perquè, en definitiva, és l'equivalent a dir que el mercat mundial doncs haurà rebut unes 900 milions d'ampolles acumulats en tota aquesta història de Raïmat, que són 900 milions de petites fraccions d'aquest clima i d'aquest territori i d'un producte fet a Lleida que s'ha consumit en algun lloc o altre del món, no? Principalment a Catalunya i a Espanya, però nosaltres exportem a més de 30 països, i en algun moment d'aquesta història doncs algú ha tastat un trosset de ella.
5: Que bonic això, eh? Realment és així, eh? Perquè quan prens el vi notes aquella fortalesa de la terra, d'alguna manera, per dir-ho així. Jo que me l'estimo la terra, també, deixem-ho clar. Joan, explica'm llavors quines xifres són les d'enguany, quines xifres preveieu per aquesta collita?
6: Sí. Enguany, a nivell productiu, esperem que sigui un any més o menys normal. Les calors, doncs, també d'alguna forma frenen l'increment productiu, perquè no dona temps a créixer suficientment el raïm, però tot i així esperem que sigui una verema normal. I a nivell qualitatiu les expectatives són bones, perquè el raïm està sa, està equilibrat, té bona acidesa. Bueno, els paràmetres que tenim de moment amb el que hem començat a collir, doncs, són bones, i a veure com evoluciona la climatologia d'aquí a l'octubre, que és quan esperem acabar la verema.
5: Uh-huh. Déu-n'hi-do, són uns mesos de molta feina, segurament de molta calor, perquè la calor no s'acaba a l'agost, sinó que ja sabem que a Ponent s'allarga i s'allarga. És veritat que no és tan extrema, o almenys els mesos de setembre i octubre ja no és tan forta, però segueix fent calor, no?, els mesos de setembre i octubre, per treballar el camp i per collir aquest raïm.
6: Sí, sí, així es va veient, però, bueno, poden passar moltes coses, també. Ja. No sé, aquest hivern ha sigut extremadament plujós i potser ningú ho havia previst, no?
5: Uh-huh.
6: I, bueno, no sabem què passarà en els propers mesos, però sigui com sigui, ens hem d'adaptar perquè no tenim altra opció.
5: És a dir, jo ara per posar-hi una mica ja d'ingredient a la cosa, com li afecta? És a dir, els vins saben d'una altra manera, tenint en compte la pluja d'aquest hivern, la calorada de l'estiu, tot aquest factor climàtic es tradueix en el sabor dels vins, no?
6: Segur, perquè el vi al final és una expressió d'aquell clima d'aquell any i d'aquella terra i del maneig que s'ha fet en la vinya, no? I això al final acaba transformant-se en l'expressió, en la personalitat d'aquell vi. Sí que amb les mesures que deia que estem implementant, doncs estem minimitzant aquest impacte, perquè hem de pensar, doncs, que un raïm al sol o a l'ombra, doncs la temperatura pot canviar més de 20 graus. Si està també la planta ben hidratada, doncs igual a la temperatura de la fulla, a la temperatura ambiental, si no s'escalfa molt més. Clar, tots aquests factors fa que tinguin un impacte important, i llavors el que volem és mitigar o minimitzar l'efecte del canvi climàtic.
4: Joan.
6: I no sabem fins on està el límit de tot això, però sí, sí, d'alguna manera s'acaba traduint en els vins.
4: Joan, i te pregunto... Hola, bon dia. Te pregunto al revés, Joan. Podríeu aprofitar també això? No sé si us passa pel cap aprofitar aquestes altes temperatures que vivim per vinificar d'una altra manera, per fer un altre tipus de vi. Per exemple, hi ha collites d'aquestes tardanes, no?, que en diuen que aprofiten per fer un vi especial més endolcit i que porta aquesta maduració ja gairebé putrefacta. No sé si això fins i tot és una oportunitat, el fet de que ara maduri d'una altra manera el raïm per intentar fer provatures i fer un altre tipus de vi.
6: Sí, una mica intentem adaptar-nos en tots els sentits, però més aviat diria que la tendència va al revés. La tendència, pel que nosaltres veiem, és de que la gent busca vins més afruitats, més frescos, menys graduació alcohòlica, el qual seria contrari una mica a aquestes maduracions tardanes, perquè hi ha una davallada del consum de vi, especialment de vins negres, i especialment de vins amb elevada graduació. I el que busquem precisament és això, no? Connectar una mica més amb la gent jove. La gent jove, doncs, sembla que la tendència és molt per aquí. Els escumosos estan funcionant molt bé. Les varietats blanques, per exemple, nosaltres, des que vam introduir l'Albariño, que és una varietat típica de la zona de Galícia, doncs ens està funcionant molt bé i té molt bon reconeixement en el mercat. Ara mateix deu ser la varietat que més volum estem fent, que no és una dada menor, perquè realment és curiós que des de Costés del Segre es pugui estar venent Albariño arreu del món, i amb molt bon èxit. A més, és una producció 100% ecològica, cosa que a Galícia és quasi impossible de fer. I bé, doncs ens anem adaptant una mica als gustos del consumidor, doncs treballant alternatives que fins aleshores no ens havíem plantejat.
4: Molt bé, molt interessant. Esteu en plena feina. Quan s'acaba la verema? Ràpidament, Joan, més o menys, quan preveieu?
6: Bé, no, nosaltres històricament acabem a mitjans d'octubre. Aquest any hem començat abans, el que fa preveure, doncs, que també acabarem abans, però, com deia, dependrà molt de la climatologia que tinguem a l'agost i setembre, que són els mesos que marquen més la maduració del raïm de, sobretot, varietats negres.
4: Molt bé. Doncs aprofiteu que teniu la Laura aquí, ara quan acabem l'entrevista, que us pegui un cop de mà.
5: Això?
4: Jo crec
6: molt
4: que sí.
6: Bé. Sereu benvingudes.
4: Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Joan Esteve, director del celler Raimat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
6: Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
4: I Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, moltíssimes gràcies també per aquesta entrevista.
5: Quan vulgueu, fem un tastet, eh?
4: Vinga, xin, eh? Això sí, ens queda. Hem de fer tot el procés, clar que sí. Fins ara, Laura, gràcies.
5: Adéu-siau.
4: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem així i aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Atenció, perquè la segona hora ve carregada de bones vibres, de bones notícies i de boníssimes cançons. Avui us estem preguntant quina és la vostra cançó o quina seria la vostra llista de cançons per anar de viatge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la ràdio.

0: El diccionari Termcat.
1: 40 anys, 40 paraules.
2: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
0: Maria Navas.
3: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el Termcat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del Termcat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de tensió del mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. Segons les mateixes fonts, no consten persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Seccat. Per aquest incident, el telèfon d'emergència del 112 ha rebut un total de 31 trucades. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ja a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després de compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les zones ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de les carreteres de Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, l'AP7, a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. Banda també, degut a la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellolí, en sentit Barcelona, també hi ha retencions en aquest punt. A més, la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que n'afectava la circulació, i també recupera la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons.
0: Notícies en xarxa.

0: No pot faltar ginestar a la nostra selecció de música per viatjar. Això ho tenim clar, no, Enric Rubio, des de Cardedeu?
1: Sí, són preciosos i sí, són fantàstics tots els germans.
0: I Sola també, també.
1: Oi que sí?
0: Fan ganes d'agafar això, el camí, no? La motxilla, lleugereta, i aigua, camina, tira.
1: A fer passes, vinga, sense pensar on i anar tirant.
0: Anar tirant. Ai, què ens diuen els oients? Quina és la seva música de viatge preferida?
1: Doncs mira, comencem per la nostra coneguda de la muntanya, et sembla?
0: Ah, sí, la Pilar.
1: Vinga, som-hi tant. Ella ens explica que per allà dalt, doncs, té una excursió que molt recurrent de les seves preferides, que és anar fins al Coll Pregon. I un cop hi van amb el seu fill i es van trobar un arbre blanc preciós, així amb l'escorça blanca, i llavors sempre que va, porta aquesta cançó al damunt. Escolteu, ja veureu. És l'arbre blanc de l'Eduard Costa, el quart component dels Amics de les Arts que va deixar el grup.

0: seu primer treball en solitari va ser l'últim indie i des d'aquí recomano clarament que l'escolteu. És un àlbum que del principi a la fi és fantàstic per viatjar o per posar-te realment quan vulgueu, perquè és fantàstic. Hi ha molta gent que el desconeix encara com a la seva carrera en solitari.
1: I tant, doncs mira, ens l'apuntem també. Escolta, jo m'imagino un arbre blanc molt, molt, molt gran, d'aquells d'un tronc imponent, eh?
0: Així és, així explica que és, i tant que sí.
1: Sí, sí.
0: Però també tenim la Maria,
1: sí.
0: La Maria, i és una música una mica diferent. Ja veureu el que ens explica. En aquest cas me la posem, ens ho explica ella.
2: Bon dia, obert per vacances.
1: A veure,
2: jo sóc molt de... Si haig de conduir molta estona, i vaig sola, si vaig sola necessito com cantar i allò de cridar, cantar cridant,
1: clar que sí,
2: com una boja. Llavors els grans hits dels 90, doncs bueno, són un clàssic que sempre ajuda, perquè al final em sé totes les lletres. Si vaig amb fills i hem d'estar molta estona, tirem del podcast de Crims, passem capítols de Crims, que cadascú dona una horeta i així el viatge et passa ràpid.
1: Clar, és lògic, depèn d'amb qui vagis. Sí, depèn del no, d'amb qui vagis, de com vagis. Clar, dius, si jo he de conduir, clar, és una altra situació diferent de si vas amb tren, és una altra història.
0: Sí, exacte. I per això també tenim una altra opció, no sé si ens dona temps d'un últim àudio que ens envia la Susanna.
1: Sí.
0: Doncs mira, ja veuràs.
3: Ostres, música de viatge, depèn molt del viatge, evidentment, i de l'estat d'ànim que tingui en aquell moment. Però tant pot anar des d'un ginestar a una fúmiga, a uns amics de les arts, o a música d'aquesta tipus chill out, sense lletra, o molt relaxant, si estic més contemplativa.
0: La Susanna té bon gust, ho haig de dir, eh?
1: Sí, jo m'imagino a la Maria cridant com una boja. Saps allò que passes al costat d'un cotxe i veus algú a dintre cridant i gesticulant? És la Maria.
0: Exacte, que dius, pujaria al cotxe per cantar amb tu, oi que sí?
1: Sí, que bé s'ho està passant, sí? I després, doncs això... Ara tenim l'altra versió, no?, que és la més tranquil·la, la més relaxant. Molt bé, m'agrada. Doncs, escolta, us seguim. Series tot per ara, eh, Enric?
0: Sí, de moment tindríem això, i tant que sí.
1: Molt bé, us emplacem a continuar donant-nos idees de cançons, de música que ens pot acompanyar al nostre viatge, sigui per mar, terra o aire.
0: Exacte.
1: I mira, a través de l'Insta podeu explicar-nos-ho, i a través del WhatsApp també, obert vacances. Però el que us convido ara és a fer un viatge, a fer-ho al revés. En vez d'agafar música que ens acompanyi en la nostra tria de viatge, sense sortir de casa viatgem a través de la música. Què et sembla?
0: Fantàstic. Escolta, sí? Jo m'hi apunto, Núria?
1: És molt, molt xulo. És el report, de fet, que ens proposen, una idea molt original, que ens proposen des de Ràdio Arenys i el Josep Maria Cano. Anem a pams. Enric Rubio, fins ara.
0: Conegut Cano, i tant que sí. Salutacions. A reveure.
1: A reveure, fins ara. I això, ens quedem amb el reportatge que ens fa viatjar a través de la música.
4: El món es pot recórrer amb els peus, però també amb les orelles. Avui farem una volta al planeta a través dels seus paisatges, les seves ciutats, les seves societats, però també a través de la seva música. Comencem per l'Àfrica. Lagos, a Nigèria, és pura vida. Imagineu-vos més de 20 milions de persones convivint en una mateixa ciutat. Una ciutat en constant creixement, en constant desenvolupament. Una ciutat que mai descansa.

Mercats que bateguen, carrers que no descansen, joves que inventen maneres de tirar endavant. Aquí el paisatge és urbà, intens, vibrant. Una mega ciutat que mai dorm.

Quan el vaixell entra al port d'Arger, Argèlia, el Mediterrani sembla una plaça pública. Gent d'orígens diversos, soroll, colors, crits i olor a una cuina, però sobretot a vida.

Alger és una ciutat construïda gràcies a l'arribada de gent de tota la Mediterrània, però és allà, al Magrib, on als carrers d'aquesta ciutat es troben totes les cultures. El riu que travessa és tan important per a aquest país que, a més de prendre-li l'aigua, li pren el nom. Parlem de Gàmbia.

La ciutat de Banjul és petita, tranquil·la, plena de carrers que semblen camins. La vida passa a l'ombra dels arbres, en comunitats que són la unitat social essencial. Fora de la capital, els pobles s'estenen entre camps i manglars. L'aigua pinta de verd tots els racons de Gàmbia.

Muntanyes ondulades, llacs profunds, prats infinits. El vent ens parla a cau d'orella i la boira esdevé protagonista. Els pobles són petits i dispersos i la vida es mesura en quilòmetres i s'acompanya amb pintes de cervesa. Pels qui us agradi la natura, Noruega és el vostre país, un indret on la natura és, a més, cultura.

Fiords que cauen al mar com parets de roca infinita. Boscos que conviden al silenci. Una societat que ha après a estimar la natura, a viure amb ella i no contra ella. Dels infinits racons que té aquesta ciutat, n'escollim un, Montmartre. Un París que camina lent, ple d'escales i de petites places.

botiguers, família, artistes, un mosaic humà que manté viva l'essència d'un París íntim, un lloc on el temps encara passa lentament. Tòquio és la contradicció perfecta. Gratacels i neons, tecnologia, gent, molta gent, però també temples, espiritualitat i religió.

Cada barri és un univers. Shibuya és moviment. Asakusa és tradició. Shinjuku és verticalitat. El Japó conviu amb el futur i el passat com si fossin veïns de porta.

La Xina és immensitat, desordre, creixement constant. Milions de paisatges per descobrir en un país on la principal preocupació és créixer constantment, com si el futur fos una urgència. Coneixem ara un país que us costarà trobar a les guies de viatge, el Kirguistan.

Al Kirguistan hi trobareu estepes que s'estenen fins a l'horitzó, llacs d'alta muntanya, valls que conviden a fer activitat física. La vida nòmada encara és molt present en famílies que es mouen amb les estacions. Epa!

Armènia és un país petit entre Turquia, Geòrgia, l'Azerbaijan i l'Iran. És un territori molt muntanyós, amb valls profundes, llacs i monestirs que semblen sortir de la roca.

Quan hi entres, tens la sensació d'entrar en un lloc antic, espiritual, ple d'històries. Armènia és un país profundament espiritual. Els seus monestirs són autèntiques joies arquitectòniques. Els heu de visitar.

0: Ciutat de Mèxic és una de les capitals més fascinants del món. Una megaciutat on conviuen piràmides prehispàniques, palaus virreinals, barris bohemis, gastronomia patrimoni de la humanitat, museus de classe mundial i una vida cultural que mai s'atura.
1: Que se llena de angustia mi corazón.
0: Ciutat de Mèxic va ser fundada pels mexiques l'any 1325 sobre un llac. Avui és la metròpoli més gran de l'Amèrica Llatina, amb una combinació única d'història ancestral, arquitectura colonial, modernitat urbana i art contemporani. I així posem punt final a la nostra volta al món. Hem conegut territoris i maneres de viure. Les ciutats, les muntanyes, els mercats, les comunitats són la veritable narrativa del nostre món. Un viatge que demostra que, malgrat les distàncies, les persones comparteixen maneres de viure, de resistir i d'esperar un futur que ens ha d'arribar.
2: Acabem el recorregut a París amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Amélie, que sempre ens hi transporta. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Cano, company de Ràdio Arenys. Interessantíssima aquesta volta al món. Si heu fet com jo, heu tancat els ulls i us heu posat fins i tot a, no?, a escoltar el reportatge amb els auriculars, ja ho tenim tot fet. Ja hem fet vacances, ja hem fet el viatge de les nostres vacances aquest estiu. Vinga, seguim endavant. El proper viatge el farem més a propet. Ens n'anem cap a la muntanya. Això sí, a conèixer les construccions de pedra seca. Les construccions, les barraques baixa de pedra seca al mig de la muntanya formen ja part del nostre paisatge des de fa segles. De fet, la tècnica de la pedra seca, aquesta manera de construir, va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Això era fa poquet, l'any 2018. I com que Catalunya conserva desenes de milers de construccions repartides per tot el territori, barraques, marges, pous, cisternes, forns de calç, aljubs, escales, ponts, de tot una miqueta fet amb aquesta tècnica arquitectònica, el nostre company d'Altafulla Ràdio ha decidit aturar-se una estona en una d'aquestes cabanes i traslladar allà la unitat mòbil del programa. Eduard Virgili, Altafulla, bon dia.
3: Bon
2: Ric,
3: dia,
2: Ric, per la foto que m'has enviat, que hi ha els micròfons de la xarxa, de l'Obert per Vacances, sí, allà, entre arbres.
3: Sí, clar, hem hagut de buscar algun suport. Aquí no tenim una taula o un banc, per exemple,
2: terra,
3: on sèiem ahir. Per tant, no, mira, hem trobat un garrofer que està ja pobret, mig desmanegat, i hem penjat aquí la unitat mòbil al garrofer, i res, d'aquesta manera ens serveix una mica de suport o de penjador. Escolta, connecto amb vosaltres, més enllà d'aquest garrofer, des del costat d'una barraca de pedra seca, una construcció que aparentment es veu senzilla, però darrere de la qual hi ha centenars d'anys de saviesa i de molta tècnica. Tot aquest patrimoni que ara comentaves està construït sense ciment ni morter, únicament amb l'habilitat de les mans i el coneixement que generació rere generació van transmetre els nostres avantpassats. Els propers minuts, doncs, parlarem dels secrets de l'ofici de marger i explicarem també que continua ben viu. Ens acompanya en Josep Saragossa, que és expert, investigador, arqueòleg i divulgador d'aquest patrimoni, una de les persones que més ha contribuït a estudiar documentar i donar a conèixer tot aquest llegat. Josep, bon dia, benvingut.
4: Hola, bon dia.
3: Hi ha qui pot pensar que construir en pedra seca és simplement anar amuntegant pedres, però estem davant d'un testimoni que no és així. Tu com li explicaries això a una persona que no ho ha vist mai?
4: Bé, sembla molt senzill posar una pedra sobre l'altra, però has de tenir una mica d'experiència perquè el que tu vols fer sigui realitzable i quedi bé, doncs, diguéssim, no? I, per exemple, les barraques, doncs, és una construcció, són unes construccions, moltes elles excepcionals, com aquesta que tenim al davant.
3: Aquesta se n'hi diu la catedral, no?
4: N'hi diuen, aquí a Altafulla n'hi diuen la catedral per la seva magnificència, no? Té quasi 5 metres d'alt, no? I de dintre 3 metres i mig de circumferència, perquè és el·líptica, és de forma el·líptica, no? Generalment ni dius rodona, i llavors té unes parets que passen del metre i uns arcs de mig punt, doncs, que tenen damunt un arc de descàrrega, no? Vull dir que tenien un cert coneixement de les tècniques constructives i de com se feia.
3: És impressionant, Núria? Vull dir, és
2: home,
3: molt més gran
2: sí,
3: del que aparentment pot arribar a semblar amb una fotografia,
2: I sembla així, no? Digues.
4: Amb una fotografia tindres de posar algú d'escala, doncs, diguéssim, no? Llavors obries...
3: Això els arqueòlegs sempre ho destaqueu, Mirem de posar això un metre al costat
4: O una persona allà al costat, perquè llavors veus el gran que és, doncs, no? O el petit.
3: Per què una construcció aixecada sense ciment ni morter pot arribar a aguantar centenars d'anys?
4: Bé, perquè ells miraven de que fos sòlida. I després, com pots veure amb aquesta, sempre les parets estan una mica desplomades cap a l'interior perquè, doncs, aguanti, doncs, no? I era la diguéssim, la destresa dels que ho feien. Tens de tenir en compte que aquesta de construcció, aquesta que estem veient, és relativament senzilla, perquè les barraques rodones són més fàcils de fer que una de planta quadrada o rectangular.
3: Ah, caram.
4: Perquè una de planta quadrada tens un moment de començar a fer la volta, la bòbada, doncs la tens de convertir en rodona. I llavors, esclar, tens els quatre cantons, doncs tens de fer unes petxines perquè esdevingui circular, doncs, no? I això, doncs, clar, necessita una perícia, diguéssim, entre cometes, especial.
3: Déu-n'hi-do, molta tècnica. Escolta una cosa, hi ha pedres bones i pedres dolentes a l'hora de fer una barraca o una construcció de pedra seca?
4: Clar, molt d'això, molt també de que les barraques siguin maques o vistoses, és el tipus de pedra que hi ha. Vull dir, tu tens ara aquí mateix, nosaltres tenim una pedra que és tipus llosa, tipus plana, no?
3: Sí.
4: Que és molt fàcil de fer amb ella, doncs.
3: Per tant, és la pedra la que mana el constructor, no el constructor que fa una mica el que li dona la gana.
4: No, perquè la pedra, unes pedres, doncs, diguéssim, rodones i mal formades, doncs és més complicat de muntar la paret, doncs, diguéssim.
3: Mira, Núria, abans de començar l'entrevista, mentre escoltàvem el Josep Maria Cano amb el reportatge, jo he fet una mica una caminada per aquí a l'entorn, dic, deixa'm buscar un parell de pedres, les he anat, com que
2: vols
3: que tros
2: construir?
3: On, com que el tros on, no, vaja, no sóc tan agosarat, però com que el tros on som, aquesta parada on abans antigament doncs s'hi cultivaven aquests garrofers, ara ja està abandonada, costa una mica de trobar unes pedres doncs ja de certa magnitud. Jo n'he anat a buscar un parell i dic, amb el Josep farem un experiment. Que és, aquestes pedres serien bones o serien dolentes per fer una barraca o per fer un marge? Bueno, tu què hi veus? Tu què et fixes en aquestes pedres?
4: Formaríem pas, clar, aquesta és relativament, aquesta ja ni podem dir que és una pedra. Encara la puc sostenir amb la mà.
3: És a dir, que si la pots aguantar amb la mà ja no seria bona?
4: No, sí, però tenia... les pedres es mesuren per la mida que fan, doncs, diguéssim. No? Comencen amb una de petita, que és una esquerda, que quan doncs, un cop de martell amb una pedra doncs, hi ha un resquill que salta,
3: sí.
4: No seria una esquerda. Llavors hi ha la falca, que seria la que fa uns 5 centímetres, una cosa així, que quan una pedra no és plana, doncs la tens de pujar, la tens de falcar. Després hi ha el matacà, que seria aquest que tinc jo, que és, el matacà és una pedra que pots manejar amb una mà, i després ja hi ha les pedres, que en poden ser doncs, grosses o més petites. Clar, aquesta seria una pedra, diguéssim, de reomplir.
3: Aquesta seria de reomplir?
2: De farcit.
3: Caram, jo em pensava... Això ja és un reble, doncs, no és una pedra.
4: No, és ben bé... És una mica més gros que un reble, però quasi, sí.
3: Jo em pensava que aquesta seria una bona pedra...
2: Però també n'hi ha d'haver, Eduard, aquestes? També n'hi ha d'haver?
3: Sí, home, i tant.
4: Sí, no, n'hi ha d'haver de totes.
2: N'hi ha goteres?
3: Mira, aquesta altra és com un trencall, no?
4: Sí. Aquesta, doncs, bé, aquesta encara... Tot i que és més petita que l'altra, té aquesta cara plana d'aquí davant,
3: sí.
4: Que llavors aquesta la pots fer servir.
3: Ah.
4: Vull dir que aquesta, doncs, clar, sempre hi ha racons, sempre hi ha entremig de dues pedres grosses...
2: Jo tinc una pregunta friqui. Amb aquesta construcció que ja està feta, que no s'hauria de tocar perquè és patrimonial i tal, però s'hi podrien afegir més pedres encara, eh? Suposo
4: sí,
2: que és una,
4: sí,
2: una construcció aquest... que no s'acaba mai del tot.
4: No, perquè ells feien les barraques I llavors, a mesura que llauraven, clar. El terreny és molt pedregós, i anaven sortint de pedres. I llavors el que feien, que aquesta es veu molt bé, anaven fent a tot al rededor d'ella, doncs feien un marge, diguéssim, d'un metre, metre vint, i anaven afegint-hi pedres. I, esclar, la barraca anava creixent. Molt bé. Anava creixent, perquè cada vegada es feia més ampla i més alta.
3: Mm. Escolta, Josep, a dia d'avui qui sabria fer una barraca com aquesta?
4: Bueno, ja...
3: S'estan fent cursos ara sobre marger en escoles agràries, per exemple. Sí. Tenen èxit aquests cursos?
4: Bueno, hi ha gent que s'hi apunta i, bueno, n'hi ha... El que passa que és com tot, no són oficis per viure, i doncs no, perquè doncs n'hi ha. Per exemple, hi ha un grup molt important aquí a Tarragona que tenim, que és de la Fatarella, que allí hi ha moltes pedres i tota la vida s'hi han dedicat. I
3: la Fatarella a Terra Alta, ja,
4: a Terra Alta. I ells, doncs, ne fan. Llavors, al Cuber hi ha un xicot que son pare ja era marger, i encara ell continua i fa unes parets molt guapes i
3: bueno, potser, no ara és més, potser ara és més ornamental que no pas fa uns quants anys.
4: Sí, ara generalment són amb construccions rurals que volen adequar el lloc i doncs refan els marges o agafes unes parets doncs amb una construcció nova i vols un detall de pedra seca i són punts d'aquests així.
3: Aquestes barraques tenen importància ara perquè s'està impulsant la seva preservació, la seva documentació. De fet, hi ha una web que és Wikipedra, que precisament el que fa és geolocalitzar totes aquestes construccions, no només barraques, sinó tot el que té a veure amb la pedra seca. Això és molt important, també.
4: Sí, sempre això va començar a finals dels 90, i doncs s'han anat la gent s'hi pot anar afegint, i pot anar indicant aquí mateix a Altafulla, doncs tinc aquí el company Narcís aquí al costat que m'ha acabat perquè totes aquestes ja estaven, aquesta gent doncs van vindre i les més que es veuen més, doncs ja les van documentar ells, no? Que això va començar uns que es deien el Drac Verd de Sitges, uns jubilats, no? I doncs ho van començar ells, i esclar, per aquesta zona venien i em van documentar bastant, però llavors doncs ara s'acaba de documentar i de posar al Wikipedra les que ells no havien trobat. Doncs.
3: I pot contribuir qualsevol persona que ens estigui escoltant, Núria, és molt important també, de vegades entitats excursionistes, gent a títol individual que surt a caminar, que passa per indrets com per exemple el que ens trobem nosaltres ara, que està en aquest estat d'abandonament, que es fixa que hi ha una construcció de pedra seca, l'únic que ha de fer és unes fotografies, geolocalitzar aquest emplaçament, fins i tot de vegades algun esbós, el Narcís Carulla, que el tenim aquí al costat, és membre del Centre d'Estudis, i venir també amb uns dibuixos. Tota aquesta informació que es pugui aportar a Wikipedra és molt valuosa per preservar aquest patrimoni.
4: Sí, tu entres a Wikipedra i llavors veus si hi és o no hi és. Si hi és, doncs, el que passa que si hi és, tu pots enviar una foto de l'estat actual, perquè pot ser que ells ho haguessin fet això fa 30 anys. I llavors hi ha barraques de fa 30 anys que n'hi ha barraques que han caigut. Vull dir que la destrucció avança, doncs, diguéssim, perquè si té una mica d'esllevissada, doncs clar, cada vegada es fa més gran aquella esllevissada. I llavors doncs, també interessa això, veure com es conserven.
3: Els marges en veiem molts també quan passem per exemple per una carretera, ajuden a retenir la terra, a controlar l'erosió, a gestionar l'aigua. Ara que es parla tantíssim de tot això, tenint en compte que ens trobem en un moment molt important pel que fa al canvi climàtic o que tenim aquests grans incendis, fins a quin punt aquestes construccions continuen sent útils a dia d'avui?
4: Tot principalment per aturar l'erosió. Per aturar l'erosió, doncs, esclar, és un element idoni, perquè doncs, mantenen la terra al seu lloc, no se'n va. Ara mateix, amb les noves plantacions que es fan, vull dir, no sabem d'aquí 30 anys com estaran, perquè, esclar, ells fan una... aplanen, i el talús és sense pedra ni res, i allí ho sabrem, que això... Vull dir, la saviesa d'aquesta gent de saber... doncs muntar aquestes feixes perquè doncs l'erosió, la poca terra que hi hagués, doncs es conservés, no? Vull dir, això va ser molt important.
3: De vegades fins i tot també en blocs de formigó veiem com s'intenten simular aquests antics marges de pedra seca.
4: Sí.
3: Però tenen un problema, que és que a l'aigua li costa molt de desguassar.
4: Sí, vull dir que els marges de pedra seca podria ser que fos, no són massa antics, vull dir, no tenim d'anar, els marges es comencen a fer majoritàriament es comencen a fer mitjan del segle XIX, vull dir, amb la gran rompuda que hi ha mitjan del segle XVIII, perdó, amb la gran rompuda que hi ha al segle XVIII és quan se comença, doncs, a netejar, a xarmar els boscos i les motos, i comencen a fer les parades, no? Tota la documentació que es té de construcció de marges és de mitjans del XVIII cap aquí. La seva màxima exponència és a finals del XIX amb la filoxera, doncs.
3: Josep Saragossa, gràcies per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement. Ha sigut un goig poder-te escoltar. I Núria, escolta, ara sí. Quan passis per al costat d'un marge o d'una barraca o d'un pou o d'un refugi, segur que tu miraràs d'una altra manera.
2: Home,
3: igual que la nostra audiència.
2: I intentaré contribuir, tot i que n'hi ha moltíssimes. Estic visitant Wikipedia i estic flipant. És que està superben documentat en el punt exacte, en fotografies, amb la seva fitxa. Brutal. Brutal, de veritat. Molt interessant.
3: Sí, sí. Sí, sí. Interessantíssim.
2: Eduard Virgili Altafulla, moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
3: Que vagi molt bé. Ara plegarem la paradeta de nosaltres.
2: Això, allibereu el garrofer.
3: Això, i tant, el garrofer. Sí, sí.
2: Fins ara, Eduard, gràcies.
3: Adéu-siau.
5: Obert per vacances.
2: I ara seguim amb un altre capítol d'aquests podcast que ens porten a parlar de l'eclipsi. Ja sabeu, 12 d'agost, eclipsi total de sol, molt visible des de moltíssimes parts, moltíssimes ciutats de Catalunya. I nosaltres que us oferim des de Tarragona Ràdio, amb col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, aquest podcast que avui ens parla sobre l'eclipsi des del punt de vista de la cultura popular.
5: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
6: L'eclipsi és un fenomen que al llarg de la història ha generat creences i supersticions diverses. En aquest capítol número 5 ens acompanya Emili Samper, investigador del Departament de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, tot un especialista en l'estudi de la literatura popular i el folklore. Emili, quin tipus de creences han generat els eclipsis al llarg de la història?
7: Doncs bé, les creences al voltant de l'eclipsi sempre han estat agafant-ho com un punt de vista negatiu. Per què? Doncs perquè un eclipsi, evidentment, és un canvi, és un trencament de l'ordre natural de les coses, perquè som de dia i en sé que es fa de nit, per tant, no és habitual. Aleshores, sempre s'ha associat i s'ha vinculat amb aspectes negatius. Passaran desgràcies, les collites seran dolentes. Per exemple, es deia, no, en el cas del món pagès, que les gallines, quan passen aquestes coses, es tornaven boges, no ponien ous, i s'amagava una altra vegada, perquè clar, no era normal que en aquell moment que era de dia ja arribés la nit. Llavors, en aquest sentit, sempre s'ha agafat això, punt de vista negatiu. Una premonició d'alguna cosa, d'alguna mort d'un monarca, d'alguna desgràcia, perquè també sempre relacionem el que passa al cel, quan mirem, quan mirem cap amunt, amb el que passa a la Terra, és a dir, qualsevol cosa que passi dalt té incidències a baix. I per tant, també, si resulta que és de dia i en sé que es fa de nit, evidentment això vol dir que no és natural. Per tant, alguna cosa passa i sempre d'aquest punt de vista, aquest sentit de malastrugança, de que no rutlla, el món no funciona com ha de funcionar, per tant, vigilem que alguna cosa no va bé.
6: I se sap per què tradicionalment es considerava així? Portaven aquestes desgràcies als eclipsis?
7: Perquè és el fet de no conèixer què passava. És a dir, sempre, de punt de vista del folklore, clar, quan tenim algun tipus de fenomen que no coneixem o que no li podem donar una resposta, sovint racional o científica, fins que no arriba aquesta resposta, els humans reaccionem doncs, buscant-la d'on sigui. Llavors, en aquest cas, clar, és això, davant d'aquests canvis tan estranys, sempre d'aquesta manera, aquest punt de vista negatiu, en aquest sentit.
6: Al nostre país hi ha un etnògraf i folclorista ben famós, ben conegut, com és el Joan Abades, que, curiosament, ja en parlava, no?, de qüestions, on ha parlat, o en va parlar en el seu moment, de qüestions vinculades als eclipsis.
7: Sí, ell fa ressò, doncs, això que estic comentant, del voltant d'aquestes qüestions de presagis de grans calamitats, grans desgràcies, males collites, guerres, fam, etc, etc. També és interessant que també ens dona, bé, fa ressò, si més no, cosa que no hem de seguir avui dia, òbviament, que estem ja tenint coneixements científics més acurats, però també es fa ressò d'algunes alguns rituals, no? Poder fer, per exemple, consells per seguir l'eclipsi, com poden ser utilitzar, per exemple, un vidre fumat per esmortar la brillantor dels rajos. Això, evidentment, no ho hem de fer, però sí que donen una idea del fet de no mirar el sol directament, com també fer-ho a través, per exemple, de l'aigua, no? amb un cup d'aigua, o també una molt interessant, des del punt de vista folclòric, que és utilitzar un mocador. Ara, no pot ser un mocador qualsevol. Ha de ser un mocador que hagi estat fet, ha de ser de seda, com a material, de color fosc, i l'hem de plegar 7 vegades, no? Com sempre, aquest número màgic al folclore. Si fem això i mirem l'eclipsi a través d'aquest mocador, ens diu Joan Amades que veurem una pila de coses fantàstiques. Clar, la idea seria, potser sí, però ens quedaríem secs, per tant, no ho feu perquè d'aquí acabareu segurament a urgències.
8: I més enllà de noms tan coneguts com el de Joan Amades, hi ha altres persones, altres experts del nostre país que al llarg de la història també n'han fet referència als eclipsis?
7: Sí, per exemple, és interessant el punt de vista de Cels Gomis, que és un autor de fet anterior a Joan Amades. Ell és interessant perquè, entre altres coses, té una part d'estudiós del folklore, ell recull supersticions, creences, endevinalles, i també té un punt de vista científic. Per exemple, té una sèrie d'obres que estudia diferents fenòmens, i una d'elles precisament està dedicada, no, a la cosmografia. I està muntada de manera que és una conversa entre dos personatges, i quan un d'ells pregunta si els eclipsis tenen relació amb aquest fet que comentem, aquestes calamitats, aquesta part negativa, ell diu que de cap de les maneres. És a dir, que a punt de vista científic són fenòmens naturals, són fenòmens estudiats, de fet, des de l'antigor ja, que s'han anat estudiant, i que es poden preveure o es poden anar seguint, i que totes aquestes supersticions, creences, aquesta vinculació negativa és una cosa que ve d'això, de la gent que busca una explicació a un fenomen que no coneix, però que no té cap tipus de trellat científic, evidentment.
8: Mm-hmm. Escolti, vinculats a les creences, per exemple, al món del refranyer, al nostre país també, l'eclipsi ha generat refranys que han arribat o podem conèixer avui també, en ple segle XXI?
7: Sí, la nostra cultura, de fet, a veure, molt poquet. Tenim, per exemple, un exemple que és molt general, que seria senyals al cel, treballs a la terra, bastant difós, que fa referència a aquesta idea de qualsevol cosa que passa al cel té la seva influència. Creença que en el cas dels eclipsis hi ha aquest punt de vista negatiu, però que és lògic, és a dir, per exemple, si plou o contrari, si hi ha sequera, això afecta, per exemple, la qüestió de l'agricultura. Per tant, ja sempre queda connexió també amb la realitat. Sí que és interessant el tema dels refranys, de les parèmies, per exemple, una en la llengua vènet, que és una llengua que es parla en Itàlia, entre diferents indrets, que sí que és interessant perquè, per exemple, vehicula aquesta doble idea de la part racional i de la part folclòrica. Diu, l'eclipsi, sia de sol o de la luna, fredo le porta e mai bona fortuna. És a dir, aquí ens diu, hi ha un fenomen que sí que és real, que ho sabem, no? Què passarà, en principi, el 12 d'agost en l'eclipsi? Baixarà la temperatura, per tant, hi ha aquest fredo, no? Aquest fred sí que apareixerà. Però també associa amb aquesta qüestió de la mala sort, de la mala estruança, de que, escolta, no és normal que el sol desaparegui, per tant, aquí passa alguna cosa que s'ha d'intentar solucionar perquè no funciona bé.
8: I en els darrers anys, i amb tot aquest món digital que ja ens acompanya, no?, amb la nova tecnologia, quines reaccions provoca un eclipsi total com el que podrem veure al nostre país el 12 d'agost?
7: Doncs esperem que no passi, en el nostre cas, però clar, avui dia que tenim? Evidentment una cultura audiovisual, una cultura sobretot visual. Per tant, si mirem eclipsis anteriors, de sol o de lluna, per exemple, 2018, 23 o 24, què va passar? Doncs que en algun d'aquests casos, precisament mala sort, el dia que hi havia aquest eclipsi, per exemple, el del 18 era un eclipsi en cas de lluna, molt esperat, que es va promocionar molt, la gent estava d'això molt al cas de que, ostres, era un fenomen espectacular, únic a la vida. Doncs què va passar aquell dia? Que hi havia núvols. I clar, van tapar, segons quina zona, van tapar aquest fenomen. Com va reaccionar la gent? Doncs bé, com reaccionar avui dia al segle XXI, i com de fet fa sempre el folklore, que és a través de l'humor. Doncs, per exemple, en la creació de memes, no?, d'aquestes imatges acompanyades d'un text, en les quals doncs, apareixien, per exemple, doncs, això, gent mirant al cel, i què veien al cel? Doncs, per exemple, un xoriço. Una ruanxa de xoriço, perquè aquesta lluna de sang que havia d'aparèixer no la van poder veure, i van mirar i van substituir aquesta lluna per aquest xoriço. O altres memes en els quals apareix doncs, això, gent que està mirant, per exemple, al cel o inclús a televisió, i veu una imatge d'una pantalla totalment plena de núvols, en la qual, doncs, mira, mesos i mesos esperant i preparant que si les ulleres, que si el lloc on has de veure-ho, però bé, ja passen aquestes coses a la vida, no? Doncs aquell dia està núvol i, per tant, doncs, evita... El fenomen, evidentment, succeeix, però no es viu de la mateixa manera. Per tant, aquesta reacció que tenim avui dia, no? També és això, recorre sempre a l'humor per també una manera, doncs, de trencar, doncs, a això, aquesta reacció davant d'un fenomen inesperat i que no hem pogut gaudir totalment.
8: Clar, i què creus que pot passar, doncs, aquest 2027? D'una banda, si tenim l'eclipsi total i el podem observar, doncs, de manera plena i total. O al revés, o què pot passar, tu creus, si al final està ennuvolat aquell 12 d'agost i ens quedem amb les ganes?
7: A veure, del punt de vista agüista, des del punt de vista dels estudis folclòrics, clar, evidentment, si està núvol i això comporta una reacció, per exemple, de creació de mems, doncs, per arribar seria molt interessant. Però no desitjo que passi. Però que està clar és que alguna cosa passarà. És a dir, si el fenomen, quan passi aquest eclipsi, si tenim sort i no hi ha núvols, ostres, doncs serà també una vivència que la gent també segurament, no segur, podrà explicar més endavant. Doncs sí, jo aquell moment en què el dia es va fer de nit, jo hi era, ho vaig veure, no? També és molt interessant la part de comunitat, és a dir, recordarem segurament amb qui estàvem aquell dia, no? Si estàvem, doncs, això, doncs, la família, amb els amics, el lloc on érem. De fet, portem ja, no?, tots, penso jo, un munt de mesos buscant el lloc concret des del, no?, qual podrem, en principi, seguir l'eclipsi en seva totalitat. I llavors aquesta part comunitària, que és molt important, de recordar, no?, igual que es recorda, no sé, doncs, el gol de tal futbolista, no?, jo estava fent això, estava fent l'altre, o recordem tots, per exemple, on érem, com van passar tantes torres bessones, doncs pot passar el mateix. Què està núvol? Doncs a veure, pot haver aquesta reacció humorística en aquest cas, que dic, esperem que no passi, però bé, estaré també, no?, estarem atents, si més no, per si pot passar això, per poder recollir material, que després, per què no, també podem estudiar en aquest sentit.
8: Segur, serà interessant observar el fenomen i si al final ho podem fer amb plenitud o no. Gràcies, Emili Samper, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
5: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
2: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio. Vinga, va, que anem a cuidar les nostres plantes. És moment d'agafar tisores de podar, regadora, un cavadet, sí, una ferrada, vaja. El nostre company Eduard Virgili del Tafulla Ràdio ens porta un nou capítol del podcast sobre jardineria. La setmana passada vam aprendre que regar més no sempre vol dir regar millor, ja m'enteneu. Avui descobrirem quines són, doncs, les espècies més resistents i agraïdes per gaudir d'un balcó o d'un jardí sense complicar-se massa la vida.
3: Hi ha qui tema per les plantes i hi ha qui diu que tot el que toca s'acaba marcint. Però és realment així? A l'Obert per Vacances, setmana rere setmana, descobrim com gaudir del món de les plantes sense complicacions. I ho fem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
9: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
3: Avui volem donar esperança a tots aquells que es consideren un desastre amb les plantes, perquè moltes vegades el problema no és la persona, sinó la planta que ha triat. Si escollim una espècie adequada, el lloc on viurà i el temps que li podem dedicar, és molt més fàcil que tot funcioni. Joan Maria, hi ha plantes que pràcticament es cuidin soles?
10: La immensa majoria de plantes es cuiden soles. El que passa que quan les posem en testos o les posem en llocs on no és el seu hàbitat natural, sí que requereix una mica de la nostra mà. Però, evidentment, dins d'aquí hi ha plantes que ens aguanten moltíssim. Mira, a l'interior, per tot aquella gent que diu a mi se'm moren les plantes, o jo vull començar, o em fa por, a l'interior podem tenir thamioculques, que es diuen així thamioculques, és que no tenim un nom comú encara, o sensivieres. Hi ha gent que li diu la llengua de la sogra, o, bueno, hi ha diferents noms, depèn de cada zona del país, però sensivieres o thamioculques són dues plantes extremadament resistents, que ens aguanten en llocs en què la claror no és molt potent i que dius, tinc llum, però tampoc no molta, i són plantes que aguanten molt la sequera, i inclús també podem ajudar-les en qualsevol planta crassa o cactus, encara que sembli molt, molt senzill, molt, molt lògic, són plantes que també ens aguanten molt. I si em permeteu, també hi ha la planta que penja, que és molt típica, les tradescàntias o peperònies, són plantes que ens aguanten una barbaritat. Són plantes molt fàcils.
3: I a l'exterior, Joan Maria?
10: A l'exterior podem jugar amb qualsevol cactàcia, amb qualsevol planta crassa, que ens aguantarà moltíssim, o també podem jugar amb plantes... És que hi ha molt tipus de planta que ens aguanta, però les palmàcies, les palmeres, són molt sofertes, són molt fortes. I si no, també tenim arbustives que ens aguanten moltíssim, des de víbor viburniums, des de viburnium tinus, que és el durillo, que és una planta molt forta, autòctona d'aquí.
3: De vegades ens enamorem d'una planta perquè és molt bonica, però després cometem l'error de posar-la en un lloc on no serà feliç.
10: És fantàstic que ens enamorem de les plantes i aprofitem aquest enamorament i que ens encanta d'una planta. I provem-ho. I llavors que hi hagi aquest primer contacte de conèixer algú i que la posem en un lloc i resulta que aquest lloc veiem que no funciona. Veiem que de cop comença a perdre fulles, que no està bé. Doncs no passa res. Canviem-la de zona. I veiem i donem-li una zona que sigui contradictòria al que l'hem posat. Si de cop està en un lloc on tenim molt l'aire, posem-la en un lloc molt protegida. O al revés, en un lloc que està molt a l'ombra, doncs potser posar-la en un lloc amb més sol i l'observem una mica i veiem com funciona. Al final és com aquest primer contacte amb alguna persona que no coneixem i que proposem coses i veiem què tal funcionen. Doncs el mateix. I aquest primer contacte també ens permetrà veure com funciona i que aquest enamorament també sigui mutu.
3: També hi ha qui pensa que com més exòtic que sigui una planta, més especial serà. Però no és així. Les autòctones també tenen el seu què.
10: La planta autòctona nostra és espectacular i en molts països es ven la planta mediterrània com una planta supersoferta, maca, i que tothom intenta tenir els seus jardins i que sobrevisquin. I per condicions climàtiques no passa. Així que tenir al nostre jardí plantes autòctones, com alguns rosers silvestres, alguns viburniums, tranquil·lament totes les aromàtiques, els romanins, les farigoles, les festuques, les... Tenim planta autòctona tan maca, les ginestes, tan espectaculars, els allíssums, que en fan una olor a mel.
3: Tal com fem a cada capítol del nostre podcast, desmuntem un altre mite. És veritat que els cactus no necessiten mai aigua?
10: Els cactus necessiten aigua, i tant que sí, totes les plantes per sobreviure necessiten aigua. És veritat que els cactus són molt més resistents i requereixen menys aigua i menys abundància que la resta, però els cactus també es poden acabar morint de set.
3: I si fem jardineria per vacances, acabem amb un bon truc. Quin consell ens deixes aquesta setmana?
10: Molt bé, tots aquests que comencem nou amb jardineria, amb plantes, que ens agrada, que comencem un nou lloc i volem començar amb plantes, està fantàstic. Comencem amb una planta, després agafem-ne una altra, i després agafem-ne una altra, que veurem què ens passa, com ens adaptem nosaltres amb elles i com elles s'adapten a nosaltres, com aprenem a regar-les, a cuidar-les, i poquet a poquet anem omplint aquelles zones verdes i a gaudir-ne també a poc a poc. No comencem de cop comprant-ne un munt i omplint de cop, perquè veurem que de cop no totes funcionen igual i ens adaptem a elles.
3: No cal ser un expert per tenir un espai verd a casa, només cal triar bé. La setmana vinent parlarem de balcons i terrasses. Com podem convertir un espai petit en un autèntic refugi d'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Espero que hagueu fet com jo i hagueu apuntat uns quants noms de plantes, i comenceu el vostre jardinet particular. Moltíssimes gràcies a aquest podcast d'Altafulla Ràdio. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda del dia. Ens la porta com cada dia la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Continua la Festa Major de les Santes a Mataró.
11: Avui tenim el tradicional Ball de Dracs, que és on el drac i el dragalió de Mataró exerciran d'anfitrions del drac Capella i el drac de Jussà d'Horta, a una cercavila que recorrerà el centre històric de fins a la passada de l'Ajuntament, i les quatre figures doncs faran els seus balls de lluïment i una actuació conjunta. Llavors, avui és, serà avui, dia 28 de juliol, a 9:45 del vespre. I, bueno, les santes continuen fins demà, demà és l'últim dia, amb més propostes culturals, familiars i de cultura popular.
2: Molt bé, ja explicàvem, ahir que el cap de setmana va ser la Diada Castellera, i encara això, encara s'allarga una mica de dies el que és la festivitat de Mataró. Molt bé, en aquest cas parlem, a la propera proposta, de música antiga.
11: Sí, anem fins a Tortosa amb una proposta que és el Protofest, que va començar també aquest cap de setmana, que és el Festival de Música a Tortosa. I destaquem el concert d'Avis d'Oeul, en plan, és costa de pronunciar, a càrrec de Ensemble o Vos Homes. Jo crec que el portuguès o el llatí, jo no el porto gaire bé, però bueno, no passa res.
2: No passa res, l'Ensemble o Vos Homes, no? Em sembla que aquests són d'aquí, de Tarragona. diria jo, sí. Que és una formació d'aquí. Coral, fan música antiga. Tot forma part d'un festival, em deies, no?
11: Sí, del Protofest, que està dedicat precisament a la música antiga, i en concret a l'Ensemble Los Homes oferirà un viatge per la música vocal dels segles XVI i XVII, amb un repertori centrat en el dol, la meditació espiritual, la força expressiva i la polifonia. I el codirector del festival del Protofest, el David Mateu, ha passat pels micròfons de Ràdio Tortosa per explicar una miqueta què porta al festival, a més dels concerts.
12: Aporta, a banda de la seva oferta, diguem-ne, interpretativa, tota una oferta de formació, tota una oferta d'intercanvi, de trobada, d'obrir horitzons per a tots els estudiants, amateurs, aficionats i fins i tot professionals que vulguin anar una mica més enllà en la seva tasca formativa i poder combinar l'assistència als concerts en el fet de poder formar-se.
11: Doncs bé, és el que estàvem comentant, que el David Mateu ens diu que no només hi ha concerts, sinó que també hi ha activitats i tallers per persones que toquen el violí, de veu, etc. I us recordem que el concert és avui, dimarts 28, a 8:45 del vespre, als Reials Col·legis de Tortosa.
2: Doncs sí, avui concert amb l'Ensemble Los Homes, que confirmem, sí, que són aquesta formació de música antiga de Tarragona dirigides pel tarragoní també Xavier Pastrana. Molt bé. Darrera proposta, ben diferent, eh?
11: Sí, canviem la música antiga i les festes majors per una ruta nocturna a Cervera. És una nova edició del que anomenen en aquella vila l'Hora del Llop, que és doncs una caminada nocturna de 5 quilòmetres que combina natura, una sorpresa artística i, qui ho vulgui, la possibilitat de fer viva el bosc i passar-hi la nit per contemplar la sortida del sol a l'endemà. Jo crec que és una proposta interessant, curiosa.
2: Diferent, sí, més no, molt bé. Molt bé.
11: Jo crec que al bosc, no? Per passar una miqueta la calor, ara que ha baixat una mica, doncs crec que és una bona oportunitat per sortir, que la gent li toqui una miqueta l'aire.
2: Molt bé. Serà demà, en tot cas, teniu temps de fer la motxilla, de preparar-vos, no?
11: És demà a les 8 del vespre i el punt de trobada és davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
2: Doncs vinga, cap a Cervera. Allí tanquem l'agenda d'activitats, les propostes que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, moltíssimes gràcies i fins demà.
11: Adéu, fins demà.
2: Fins demà. I res, un parell de minutets per acabar de tancar el tema del dia i anunciar el del dia següent. Avui us preguntàvem, us demanàvem quines cançons formarien part de la vostra llista de cançons que us emportaríeu de viatge, cançons per viatjar, en definitiva. L'Enric Rubió, des de Cardedeu, ja ens han donat uns quants detalls i suggeriments que li ha fet arribar. No sé si hi ha alguna proposta nova, Enric.
13: Doncs mira, de fet, els oients ja ho han tancat en el primer bloc de les intervencions que hem fet, però a mi deixa'm fer un reconeixement a la cançó que estàs posant de fons, Camins, amb Desó, i sobretot en aquesta versió amb moques grasses del Palau Sant Jordi, que va ser el primer cop que actuàvem junts a l'escenari, que, vaja, és per un viatge, però a la platja, eh? Ja dic, estirats a la platja, si veieu el videoclip ja ho veureu, allà estirats i gaudint-ho.
2: Escolta'm una mica.
14: Que estem vius i tu tens tot allò que m'engresca per dins. I els carrasso buscant què es guanya quan...
2: Home, és aquesta guitarreta de reggae, no? Que fa el ritme aquest que sí, que porta cap a la platja.
13: Sí, però escolta'm...
2: Genials les col·laboracions, els concerts d'estiu i d'hivern i de tot el món, els concerts en què surten de cop, no? Artistes convidats, és fantàstic.
13: És fantàstic, no? A més, com que quan és un artista que t'estimes i surt i no t'ho esperes, uau, realment et dona la vida, és una frase tòpica, però et dona la vida en aquell moment, sí. I de fet, no sé si ha passat tu, però hi ha moltes vegades que tu estàs acostumada molt a una versió de cançó, i quan sona una que no és, tu vas cantant l'anterior i esperes que vingui aquell punt o aquelles bromes o quan animen el públic, no? Sí. Que sempre tens una versió preferida. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, i t'explota el cap. Exacte. Perquè t'ho canvien tot.
13: Exacte, sí. I tant.
2: Enric.
13: Escolta'm, demà, tema del dia.
2: Sí.
13: Important, crec que tindrem molta interacció, perquè són destinacions infravalorades.
2: Ui.
13: Quins són aquests raconets preciosos que per molta gent potser no hi aniríem mai, i en canvi realment són unes joies tremendes arreu del país. Jo tinc una claríssima, que demà l'explicaré. De fet, penjarem el reel avui, així us tindrem temps a comentar, i segur que tindrem molta gent contenta per les terres de Ponent.
2: Ah, molt bé. Passa que a vegades val millor no dir aquestes destinacions massa alt, perquè no se'ns omplin de gent.
13: Parlo de comarques, parlo de comarques, sempre. Molt ampli. De províncies, gairebé.
2: Molt bé. Doncs demà coneixerem aquestes destinacions infravalorades amb l'ajuda de tothom, de tots els nostres oients de tot Catalunya. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada.
13: Salut i fins demà.
2: Salut i fins demà també a vosaltres, els oients, els que esteu a l'altre costat de l'Obert per Vacances.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè ha millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar, per tant, els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe ha apartat de Rodalies a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional a Catalunya, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, l'ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. No hi ha hagut persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil ha hagut d'activar també la prealerta del Pla Secat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen també una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A més, recordem que la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat ja la circulació després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que va afectar-ne la circulació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
7: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
6: Qui omplirà la galeria de 1000 moments.
7: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
6: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
7: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
6: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
8: Participa!

0: Les teves fotos poden tenir premi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
3: Mark Twain deia: és més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada. Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants. Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I, com sempre, ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que, cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, ja ha volgut dir la seva.
4: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió amb deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona, créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan, estan amb molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però, científicament, no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
3: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
5: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
3: Com estàs?
5: Bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé.
3: Bueno,
5: s'ha de dir que s'està bé pels amics perquè així estan més contents i pels enemics per fer-los ràbia.
3: Sí, senyor.
5: Sempre s'ha de dir
3: aquestes. Sí, doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas m'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
5: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials. Sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. O sigui, les condicions no són les que tenim aquí nosaltres. Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem a pràcticament 1.000 hectopascals.
3: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
5: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
3: És aquella sensació que ens fa... que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, se m'ha... allò que em fa
5: exacte.
3: Mal les orelles.
5: Exacte, no? Estàs tenint unes petites descompressions, i aquestes descompressions generen dolor al timpà, perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire està intentant sortir i et fa mal, lògicament. A més, ja ho ha dit la Digna, quina temperatura estem allà dalt. Menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
3: Déu-n'hi-do, Això quan ets a l'avió no ho notes pas, per sort.
5: No, i tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, Se m'hi és un bacallà.
3: A l'instant.
5: Sí. I tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Dels avions comercials, només estic parlant. Se'n van a uns 500-700 graus.
3: De temperatura?
5: Sí. Però tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
3: Humitat, fixa't. Vols dir?
5: Sí, la humitat relativa. D'acord? A menys pressió vol dir menys molècules, en general. D'oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
3: Hi ha menys aire, molècules. No?
5: Clar. Exacte. Un globo s'inflaria quan arriben cap a dalt, els globos s'inflen perquè intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com al terra, d'acord? Fins que exploten, això els hi passa amb els globus. Doncs la humitat relativa d'allà sol estar a vegades en 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I això ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Si no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si la humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol veure més aigua. Si no vol veure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà, permanentment.
3: Queda enganxada allà, queda fixada, com aquell que diu, no?
5: Sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas.
3: No es veu.
5: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
3: Queda condensat, no?
5: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix, perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran, perquè ha d'ocupar un espai. I a més,
3: s'eixampla, no? Sembla com que es va...
5: Sí. I a més, fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
3: Com cristalls de gel, vols dir?
5: Ah, exacte, i fins al final, fins i tot arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, no ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubatall, o no? Són cristalls finíssims que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt.
3: Però això no té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
5: De moment no, diguéssim, ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. I que diríem, mira, passa això, i ja està.
3: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
5: Deixants, sí, sí, sí, sí, exacte.
3: És més bonic, sona un català més bonic, també, eh?
5: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chantrail, que és el conegut, que és el que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail.
3: Clar, perquè el xef seria de química, no?
5: De química, sí. O sigui, l'altre és una estela química o estela de condensació. En aquest cas és estela de condensació. Però avui, si vols, et poso una mica així en context històric. Des de quan hi ha contrails? Jo diré contrails, eh? No diré chemtrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera. És a dir, des que hi ha un avió que crema combustible, si va una certa alçada pot arribar a deixar.
3: O sigui, el primer contrail que dius tu, o la primera deixant de condensació, el devien fer el German Wright, no?
5: Bé, no sé si cremar, no va volar tan amunt, aquell avió, com per arribar a deixar un contrail.
3: No.
5: Com que volàvem amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira, als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven, i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
3: Això sí, era... ha parlat de, com ha dit, el tema de les partícules de plata, no?
5: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
3: De iodur de plata, això, perdó.
5: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol, amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes, i allò provocava la pluja. Si vols t'explico com es provoca la pluja, que així també...
3: Home, jo crec que és interessant, perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules.
5: Exactament.
3: No? De provocar pluja, segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
5: Exacte. Mira, jo poso com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta, i fer-la bé i per ordre. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar pluja necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua no plou.
3: Està clar.
5: Aleshores necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si
3: perquè
5: cau, s'evapora.
3: És com una boira. Diguem,
5: sí,
3: no?
5: és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix efecte. Què necessites també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar inclús, i pot ser sutge, sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len.
3: I que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
5: Exacte, sense aquest nucli de condensació la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
3: Clar, per precipitar,
5: o sigui,
3: no? Allò que en diuen.
5: La gravetat guanya a aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt, i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita, i passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació. I generava gotes més grosses, aleshores podia provocar la pluja. I atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%. És a dir, un 15% de les vegades aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, aquesta, tot això, eh?
3: Sí, però la probabilitat no és gaire alta tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
5: No és molt alta, però ho pot ser, i això és el bo, és a dir, pot generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu, hi havia un problema aquí, si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Hi havia problemes. Hi havia problemes de dir, diferents estats, per exemple, els Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polvia l'altre. I canviaven el règim de pluges. Això no és canviar, sí, no és canviar el clima, eh? Atenció, no és el canvi climàtic ni res. No, simplement
3: no, l'alteres, no? D'alguna manera també l'alteres, encara que sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
5: Sí, l'alteres. Això només es feia amb els avions, eh? També s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals també, i aquesta explosió sembra el núvol també provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir això?
3: A veure.
5: Ho van fer servir fa molt poc temps, ho van fer servir a les Olimpiades de Pequín per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan s'acostava un núvol de tempesta feien que plogués a una altra zona, i quan ja arribava a Pequín ja estava descarregat.
3: Home,
5: aquest núvol.
3: S'ha de reconèixer que, explicat així, certament sembla màgia, eh? Que la humanitat pugui alterar això i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una cosa és algú, un il·luminat, que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
5: I tant, fixa't que també ho vam fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Ho van fer servir durant la guerra del Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh,
3: vale?
5: per prolongar el monsó i generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita. Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrat de núvols de manera d'ús per tenir un ús militar. No està permès.
3: Ah, no? No, sí, la legislació internacional ho prohibeix.
5: Ho prohibeix.
3: No ho sabia, sí. Desconeixia això, és interessant, realment.
5: I tant.
3: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia la Vigna, no? Cantrails o contrails que deies tu.
5: Exacte, sempre, claro, això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
3: Sí, no és generalitzat ni res, eh?
5: No.
3: Jo crec que... Digues, perdona.
5: Aquí és d'on ve doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el mateix aire que tu i que jo, eh?
3: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa, donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Uah, més de dir-ho ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail què? Com ho veus tu? I la gran pregunta, estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit o què?
6: Home, evidentment és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
3: les bones, no? Vols dir les bones.
6: Clar, això... És absolutament fonamental creure que la gent, hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que, bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Però bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
3: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial, potser no tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials, però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
6: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
3: Ah, no?
6: Fins i tot als Estats Units sembla que hi havia companyies que per no perdre estocs i línies de vol i subvencions van estar fent volar avions buits, però bé, això és tota una altra història.
3: Ostres, això també és interessant, però... aquí hi ha un filó, estirar.
6: Sí. Tot cas, sempre, al final, aquí hi entra en joc un mecanisme fantàstic, mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
3: Per la pura maldat, no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós,
6: però, clar,
3: això.
6: Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent quatre números. Són números, ja aviso, que són mica de gent. Hem fet l'ESO nosaltres.
3: Dona pel que dona.
6: Els he fet pel broc gros, vull dir que probablement diré alguna bestiesa, però és només un exercici divertit, que a vegades també està bé fer, que és, ostres, jo em volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
5: Sí senyor.
3: Doncs val més tenir-te d'amic, en tot cas.
5: M'agrada que tinguis aspiracions com aquestes.
3: Tios ambiciosos.
6: Clar, he dit, no, pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, escolta, fem una volta.
3: Però amb quina finalitat, també t'ho diré, però bé, ja ens ho explicaràs, a veure.
6: Bueno, no, pues m'he menjat. Clar, un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que problema com a programa, perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora, i un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
3: Bueno, escolta, és que tampoc som... Clar, jo... Tampoc som tan joves. Tenim una edat,
6: clar,
3: no passa res.
6: Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és... seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
3: Doctor Andreu,
5: explica què era el doctor Andreu.
3: Sí, explica-ho, perquè...
6: No, pastilles del doctor Andreu eren pastilles per la tos, bàsicament, així és, amb gust de mel, i sempre aguantaries tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa i altres excipients. Hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, del principi actiu. Bueno, n'hi havia més d'un, però el principal és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans, fer-los consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
5: Ara costa calés,
6: no, no. Té un pico, Vull dir, hi ha un pico aquí. Vull dir que, clar, una mica l'escenari per posar la prèvia, Països Catalans. En principi, són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no és massa, però hi és igual.
3: Bueno, testimonial, si vols, però hi és.
6: Clar, llavors és, ostres, això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic o clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
5: I poses maniquís a les finestres.
6: Això depèn dels possibles, però clar, anem a jugar amb aquesta, perquè al final tots els avions que volten porten gent, doncs va, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials, i jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió, que no. Si heu viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és
3: pasta,
6: és
3: sí, està clar.
5: Sí, es d'enlairar una tona, això costa calés.
6: Clar. Ja dius, quant producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a Palo Seco, necessites 238 tones de producte químic.
3: Això...
6: Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
3: Una
6: clar,
3: on, clar.
6: Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada. Ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
3: Sí, sí.
6: Clar, l'avió tira... Clar, l'allò tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així es va dir a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques.
5: Per
6: tant, tu estàs tirant aquest medicament que vols fer...
5: Has donat les dades en piscines olímpiques, m'agrada.
3: I a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
6: Sí, llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
7: Són 11:45.
2: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
7: Els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat i CEO BirdLife en signaran un conveni de col·laboració per reforçar la protecció i la conservació dels espais naturals del municipi, especialment els vinculats al Delta del Llobregat. L'acord estableix un marc de treball conjunt entre el consistori i l'entitat ecologista per impulsar actuacions de conservació de la biodiversitat, fomentar el coneixement dels valors naturals del territori i promoure activitats de sensibilització i divulgació ambiental. El conveni també preveu la col·laboració en projectes relacionats amb la protecció de la fauna i els hàbitats del Delta, així com l'intercanvi de coneixement i informació entre l'Ajuntament i CEO BirdLife. L'objectiu és contribuir a una millor gestió dels espais naturals i reforçar-ne la preservació davant les pressions que afecten aquest entorn. Entre les línies de treball hi ha la possibilitat de desenvolupar activitats educatives i de divulgació adreçades a la ciutadania, amb una atenció especial al valor del Delta del Llobregat com a espai de gran importància ambiental i com a zona de pas i refugi per nombroses espècies d'aus. Ja es coneixen els artistes que participaran de la Festa Major del Prat entre el 25 i el 28 de setembre. La programació tornarà a desplegar-se en diferents espais. El Parc del Fondo d'en Peixo acollirà actuacions com les de Vera Fauna, Paco Pecado, Filles de Cassandra, Elena Grueso, La Rauxa o Fades, sense oblidar Bala Kids i de sessions de DJ. A la zona Jove Estació concentrarà les propostes més urbanes i contemporànies pensades per al públic més jove. Divendres hi actuaran Maig, Jabugo, Mamaduixa, Cat Lletres i DJ Trapella, mentre que dissabte serà el torn de El Llobregat Suena amb Glory Six Band, Cristina, Yacita i Fresh Cobo. I per la seva banda, el Julio Méndez tornarà a ser l'escenari de concerts més populars i intergeneracionals. Dissabte hi passaran La Cabra Mecànica, Ava The New Experience i Anova la DJ, mentre que diumenge serà el torn de Zamorano, El Tribut Estopaus i Hotel Cochambre.
2: Esports.
7: El Campionat d'Espanya de Duatló Cross, Aquatló i Triatló Cross celebrat aquest cap de setmana al municipi Rioja de Calahorra ha deixat 3 podis per al Prat Triatló 1994. En duatló cross masculí s'ha assolit un subcampionat, mentre que en competicions femenines n'hi ha hagut 2. Un campionat de duatló cross i un subcampionat i triatló cross. Això és tot. De moment, tornem a més informació d'aquí una hora. La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
8: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
9: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure...
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
6: Quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amb un d'intermig i he vist que és extremadament generós. Que és que arriba una de cada mil.
3: Una de cada mil?
6: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
3: Sí, una probabilitat de 1 per 1.000, diguem.
5: Ostres.
6: Sí, ja aviso que aquí probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut, perquè probablement és 1 milió, però bueno, no passa res. Assumim que és un
3: de cada mil i que la cosa... que era molt generós, sí, sí, ho assumim.
6: Clar, necessites, si l'eficiència és per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
3: Home,
6: no és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
3: Bueno, igualment.
6: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
5: Bueno, mira,
3: això seria, estic, eh? Això seria, seria per erradicar la tos als Països Catalans, eh?
5: Sí,
6: la tos un dia només,
3: un
6: per
3: dia això. Només. Ah.
5: Sí, sí. Escolta, ara acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu signifiquen aquestes tones.
6: Ah, bé, eh?
5: Sí.
6: Mira, vos això no ho havia fet.
5: Són 415 milions de caixes.
6: Bueno, imagina't.
5: Sí.
6: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
5: Sí, sí.
6: Hem dit que carregàvem una tona per avió. Sí. Per tant, qui és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació, eh?
5: Que són 17.000 caixes per avió, eh? També ho he calculat.
6: Sí. També, no sé si el de Ryanair li passa la maleta, eh? I aquesta va amb Ryanair, 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
5: Per un dia, només. Un dia, vale.
6: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
5: Només sí, hem de volar totes
6: un dia.
5: Molt bé.
6: Els has d'haver carregat el producte, també ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però, bueno, però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries de...
5: dia fort.
6: Hauries d'apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i o sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també, clar, aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport.
5: Ah.
6: Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però, bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, si la necessites 38 cops, això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material. Eh?
5: Només per Catalunya, eh? Repeteixo, eh? És que vaig
3: fer
5: que
6: només per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els Països Catalans un dia.
3: Per català o per Països Catalans, sí, sí.
6: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
3: Un dia, eh?
5: Un dia.
3: Sí, trobo... Sí. Surt car,
6: per tant,
3: el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
5: Surt
6: sí, jo apostaria per altres coses, eh?
3: Entre que ens estem fent grans ja, que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així ens antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els Països Catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt, igual et surt més a compte.
5: A més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha de sortir aquell de risc químic.
3: A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
5: Clar, clar.
3: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no? Clar,
5: has comptat quants maniquís farien falta per simular tot aquesta gent.
3: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots de Catalunya o els Països Catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí, sí. La veritat és que molt
6: és certament complicat que això sigui veritat, és que, bàsicament.
5: Sí, i una pregunta, perquè aquí, oi que també es generen chemtrails sobre l'oceà Pacífic?
3: Bueno.
6: Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
5: Clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, vull dir, es dissol al mar i que hi ha...
3: La merma
5: és important, és molt important.
3: O sigui, és una cosa, jo no sé com ho fan,
6: clar.
5: Però... A més, compte que deixes anar allò i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. Que a veure, que no estaria malament, eh?
6: Clar,
5: però
6: és que...
3: No,
6: o...
3: no,
6: si ens quedem a Països Catalans, aquí doncs, enganxes un dia a tramuntana i ja estàs fotut.
3: I en Xavi pilla el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota la seva vida.
6: Ara una petita confessió, és que al final he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en moviment, a la digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a... molts més diners del que he calculat.
3: No et preocupis, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyinyinyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
5: algun. Però i tirar virus?
3: Ah?
5: No?
3: Potser cal menys concentració, no?
5: Perquè
3: reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no? Com va?
5: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
3: Bueno,
6: tindries... Sí, és que són petitets.
5: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
3: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs... No?
5: Clar, en tires un...
3: Si ocupa tan poc, potser...
5: Se n'enganxa un i després ja va propagant. O sigui, total, això és més fàcil.
6: Sí, però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
5: Ah, també. Perquè et pot caure en un descampat, també... el virus. Sí.
3: Escolta, no doneu idees. Que algun dolent de Jean Joan de l'Hacendado deu existir, eh?
5: Sí.
3: Al tanto.
5: No, però a veure,
3: si que
5: es pot
3: tirar la cadena del vàter, aviam si tira...
5: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i n'enganxes uns quants.
3: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiri una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben, crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir.
5: I els ultraviolats...
3: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no? Si, ja no recordo si ho has dit tu o la digna.
5: Això si ho tires pel motor, segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
3: Ja ho anem complicant, eh? Jo crec que aquí ja, si era prou car, amb això, si han de posar unes mànegues, ja no vegis. No?
5: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
3: Veus?
5: Cadenes orgàniques dels éssers vius.
3: És que no hi ha manera, no deixeu allò que diuen en castellà títere con cabeza, eh? Això no pot ser.
5: Home.
3: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palou, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I a més, tu, Jordi, ho has dit en plan, bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars i els seus amics i tothom. Llavors és una mica extravagant,
5: exacte.
3: Potser, no?
5: No, al final respires l'aire... Més, imagina't tu els conflictes entre països. Que diu allò que he dit abans, que se'n va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagines que es posarien contents.
3: Sí, sí. Eh?
5: A no ser que sigui una confabulació mundial.
3: Clar, si va rascant, a última hora ja la trobaràs. Clar,
5: sí, sí.
3: El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no?
5: Sí.
3: Lamentablement, és probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment. També.
5: Sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
3: Sí, senyor.
5: Que formen una trama irregular, que formen, arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
3: Sí, bueno, i dibuixos, no?
5: Sí, exacte. Doncs,
3: jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
5: Exacte,
3: no? Allò...
5: exacte. Però pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir,
3: clar,
5: es manté
3: queda allà
5: dalt. Es manté a dalt. Per corrents de convecció. I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
3: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè
5: això
3: doncs,
5: mateix.
3: No té prou
5: això
3: pes,
5: mateix.
3: No, en tot cas.
5: Sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
3: Sí, absolutament.
5: I no el veus pas a baix.
3: Sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
5: El gat ja entens.
6: Sí, no sé si m'arriba el compte corrent, eh? Ara
3: no,
6: hem fet
3: clar,
6: els...
3: això és una mica...
6: Hem de buscar alternatives.
5: Sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen
3: sí,
5: entre
3: feina,
5: ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells.
3: Que no són només diners. No són només diners, eh? Necessites
5: és silenci,
3: un bon coordinador aquí, eh? Sí.
5: És el silenci de molta gent.
6: Al final, sí, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol habitant.
5: Fins i tot els que ho respiren.
6: Però,
3: exactament.
6: Clar, això també em fa pensar en a vegades la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient, llavors esteu tots confabulats, llavors jo sóc l'únic que ho sé, tu probablement, si em portes la contrària, formes part d'això, llavors també s'alimenta molt d'això.
10: Bona tarda. La mostra és recollida al punt de control de Can Camins davant de l'edifici del CRAM en el marc del programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany de Catalunya permet comprovar l'absència de contaminants microbiològics que puguin afectar la salut dels banyistes. Amb aquests resultats, la platja del Prat manté uns estàndards de qualitat excel·lents i ofereix totes les garanties perquè la ciutadania pugui gaudir un any més del litoral amb seguretat aquest estiu. Aquests controls es fan cada 15 dies durant la temporada de bany, d'entre l'1 de juny fins al 30 de setembre.
3: Perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu,
5: però mira, espera't un segon.
3: Digues.
5: Ara, no em tanyis.
3: Perdona.
5: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que és, jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden?
3: Sí, home.
5: Que és el
3: sí,
5: que
3: sí,
5: va llegir tots els arxius secrets.
3: Va estar refugiat a Rússia.
5: Sí, i del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'alien i no sé quines coses.
3: Sí, l'àrea 51, no?
5: L'àrea 51. I també va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails. Diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula, l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails. Això va dir Edward Snowden, que sabem que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja, hòstia.
3: I aquest que els tenia tots, i que ja arribava un punt, que ja tant li fotia, perquè el volien anar a buscar...
5: Ah, clar. I els va deixar...
6: Si em deixeu acabar amb una anècdota...
3: Sí.
6: El mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy, i li van respondre una cosa.
3: Ah.
5: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
6: No.
5: Vaja.
3: No ho va dir. Bueno, doncs, aquí. Ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem. Perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat de opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra, bé, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles, l'únic capaç de fer sonar bé fins i tot les teories més passades de volta, en Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
11: Què tal, molt bones.
3: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de Chentrails o què?
11: Fui tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
3: Clar, així estàs, eh? Així estàs,
11: algú n'hem de fer,
3: d'intoxicat, eh?
11: S'haurà de ficar ordre al tema.
5: Aquí... Tens tos o no?
3: Tu no tens tos.
11: De moment no, però no prometo res.
3: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
11: Doncs avui us portaré un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
3: Ah.
11: Que és una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
5: Però Instagram, o Twitter?
3: Twitter. Bueno, allò que se'n diu X.
11: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
3: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu.
11: Sóc un clàssic, sí.
5: Perquè som antics. Som
11: clar,
5: tots antics.
3: Sí. Sí, sí, sí.
11: Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits. O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
3: Per publicar vol dir republicar-los.
11: No, escriure, també, escriure. No, no, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell que només servia per això.
3: Sí, però no entenc la finalitat, eh? És a dir, llegies un tuit... i el tornava a fer, o com ho feia, no entenc.
11: No, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil, sí, que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
5: Ara no tenia més aplicacions.
11: No tenies més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil.
7: Bona tarda, en dual no cross masculí s'ha assolit un subcampionat, mentre que en competicions femenines n'hi ha hagut dos, un campionat en dual no cross i un subcampionat
11: i estava
7: a triatló
11: cross.
7: I ara parlant de futbol, l'Ebrat ja coneix l'horari del partit de debut de la pretemporada contra el Vilanova i la Geltrú en el marc del torneig històric que se celebrarà entre el 3 i el 9 d'agost. Els potablaves formen part del grup 4 i jugaran dijous 6 d'agost a les 6 de la tarda al municipal del Guinardó. Cal dir que tots els partits que juguen a la fase de grups són de 45 minuts i per això és possible que si guanyés aquest partit l'Ebrat jugaria a les 7.
11: Si mireu, si busqueu a internet, una espècie de BlackBerry,
7: però a les 8 contra l'Europa. Si perdés, jugaria a les 7 també contra l'Europa. Per tant, aquests 3 partits que juguen en 45 minuts i que decidiran qui passa a les semifinals, que enfrontarien el guanyador del grup 4 contra el vencedor del grup 3, que podria ser Martinenc, Horta o Sant Andreu. La final d'aquest torneig es disputarà diumenge 9 d'agost a les 7 de la tarda. Sí. Ara sí, amb un partit de 90 minuts.
11: Fes servir Twitter.
7: Complet habitual en el
11: món. No, l'únic objectiu d'aquesta parella era fer servir Twitter.
6: Estava clar i meridià, eh?
11: És que no hi ha confusió.
3: No hi ha ambigüitat.
11: No hi ha confusió. A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament, que... La companyia aquesta de PIC va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199 i podies fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot mare malament, eh? Que la recepció mediàtica ja us podeu imaginar com va ser, no? Fatal.
3: Dolenta, no?
11: Perquè a més estem a l'any 2009, això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i sobretot en aquella època les BlackBerrys eren el que dominaven el mercat.
3: I tant.
11: I és que a part de que aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfàcia que feia servir per llegir els tuits doncs era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, perquè ja feia temps que havien els primers smartphones i les BlackBerrys, que oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
5: Pues clar.
11: Per tant, lògic i per, o sigui, bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer la, sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
3: Home, és bona, eh? Redundància tecnològica és bona, eh?
11: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell, que dius,
3: clar,
11: no cal.
3: Sí, sí, sí.
11: Sí.
5: És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
11: Sí, sí, seria així.
5: I no mòbil... pogués fer servir per res més.
11: Exacte.
3: Per res més.
11: Sí.
5: I a més a més hauria de pagar.
11: Sí, exacte, hauria de pagar una subscripció a part per poder enviar WhatsApp, que dius, però si gratis.
5: Tot que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
11: Sí. Correcte. Sí, exacte.
5: Ah, clar, exacte. Ostres, sí, però, és estrany, eh?
6: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, així és pel Google, i és apassionant, perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
11: No, només feia un resum. Sí, sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el tuit era, si el tuit era una mica llarg, no et donava.
3: Ja no entrava.
11: No entrava. No. Era, no sé si havíeu tingut... Un dels primers mòbils que van intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles taules... Com es deia? No us recordeu? Les Palm? Aquelles les...
3: Sí,
11: doncs, era una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una Blackberry Bolt, però plana. I hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys aquest aparell. Que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
3: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en un moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar, un smartphone que ja era complet i... Sí, sí.
11: Clar. Doncs, però a part, funcionava malament. O sigui, si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil. Però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
3: Inapel·lable, claríssim.
5: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
3: Clar, quina tirada en fas?
11: Sí, feia servir la mateixa colors, API... L'aparell era molt maco físicament. Però...
5: És com una calculadora.
11: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir l'API de Twitter, perquè és pública i, per tant, la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic, i que amb el tema aquest hauria de ser bastant fàcil, però clar, a la que Twitter et canvies la manera, que canvies l'aplicació, canvies l'API, això deixava de funcionar.
5: Sí, potser per tenir un segon compte t'havies de comprar un altre aparell d'aquests.
3: Un altre aparell, sí. Hauries de deslogar-te d'un i sí, sí, esclar. I anant bé la CPU d'això devia ser petita, no? I tot plegat.
11: Clar, perquè es feu una idea... Aquest aparato tenia una pantalla de 2,5 pulgades, que era la que tenia la típica BlackBerry, la Bolt, la BlackBerry potser era una miqueta més petita, però bueno. Clar, això el limitava molt. Limitava molt el catxarroquet. Només la BlackBerry Bolt, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot, tant a fer servir Twitter, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
3: Missatgeria instantània.
11: Ah, exacte.
3: Això, sí.
11: Però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone. Ja hi havia l'iPhone 3G, va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
3: Sí, home.
11: Que es pot veure moltes pel·lis i tal.
3: Sí,
11: doncs
3: sí,
11: era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis, per tant, clar, no digueu sentit.
3: És a dir, diguem-ne que no se salvava res,
11: res.
3: Vull dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia, bueno, i... En fi,
11: tenia una cosa bona.
5: Hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para,
11: sí,
5: fins aquí.
3: No.
11: Sí.
5: Para.
11: Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que
3: a veure.
11: Tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
3: Això anava a dir, la bateria ah, devia durar, no?
11: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
3: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
11: Sí.
3: I aquesta bateria, clar, passa que, en fi... Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat als, això dels chemtrails, o les esteles, o els contrails, que n'hem dit. Gràcies, a, gràcies Jordi, gràcies també a la Digna Planes per haver, haver volgut ser-hi avui, a l'Albert, Xavi, per haver-nos guiat també per aquestes teories, que com els núvols poden semblar inofensives fins que et mulles. Esperem que ara mireu el cel amb més context i una mica menys de paranoia, i sobretot amb ulleres de sol, que sempre dona més credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de detenció al mercat de l'habitatge. Alhora, també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè en millora la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se, per tant, per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb un 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe, apartat de Rodalies, a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I un incendi ha calcinat una casa ocupada de Pineda de Mar aquesta matinada i ha obligat també a desallotjar els ocupants de l'immoble i diversos veïns per precaució. Tot i el col·lapse parcial del sostre de la casa i els greus danys estructurals, no hi ha hagut ferits, ja que el matrimoni que residia ha pogut sortir a temps. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre l'edifici continua acordonat pel risc d'esfondrament. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i també els danys dels cultius doni resultats, però reclamen també una reunió urgent amb el Departament de Territori per abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls a les carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, la B20, a Barcelona deixa un carrer tallat direcció en ús de Llobregat. A banda, també una altra, l'AP7, a Castellbisbal, deixa en aquest cas un vehicle al voral.
0: Notícies en xarxa.
2: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
3: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
4: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem. És game over per la teva filla. Per tots dos.
3: Per tots tres. No t'oblidis d'en Pol. Però tens raó. Necessitem l'ordinador.
4: I t'arriscaràs a sortir del cau?
3: No pateixis. No serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
4: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
3: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps.

0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
1: Iris, com havíem quedat? M'ho estàs fent realment difícil, això, eh?
0: No.
1: Tu creus que jo vull fer-li mal al teu fill?
2: Mare, estic bé. Mentre tu et portis bé, jo estaré bé. Mare, m'escoltes?
0: Com puc saber que ets tu? I no una gravació d'abans? 37.
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill?
2: 46. L'elefant de llums.
1: Ja està. Tens aquí les preguntes.
0: 56. 60.
1: Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem.
0: 1896. No sabia quan trigaria, així que vaig decidir comptar-ho, segon per segon, que van fer un total de 3.794 segons. 1.897 si ho dividia entre dos. Meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números. Marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1.897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris, ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que ni s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se de tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcastera és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe. Sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis. No perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: L'in-què?
1: Busca una mena d'avió de paper. Una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: 6. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, ves als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri 08, que no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferri 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirar. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ell sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu "Som la resistència".
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. Hi ha altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí. Una amiga li envia cors a una story. Anava tan guapa. I aquí... aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir. 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba, on han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

0: sé que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Són dos quarts d'una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat i CEO BirdLife en signaran un conveni de col·laboració per reforçar la protecció i la conservació dels espais naturals del municipi, especialment els vinculats al delta del Llobregat. L'acord estableix un marc de treball conjunt entre el consistori i l'entitat ecologista per impulsar actuacions de conservació de la biodiversitat, fomentar el coneixement dels valors naturals del territori i promoure activitats de sensibilització i divulgació ambiental. El conveni també preveu la col·laboració en projectes relacionats amb la protecció de la fauna i els hàbitats del Delta, així com l'intercanvi de coneixement i informació entre l'Ajuntament i CEO BirdLife. L'objectiu és contribuir a una millor gestió dels espais naturals i reforçar-ne la preservació davant les pressions que afecten aquest entorn. Entre les línies de treball hi ha la possibilitat de desenvolupar activitats educatives i de divulgació adreçades a la ciutadania, amb una atenció especial al valor del Delta del Llobregat com a espai de gran importància ambiental i com a zona de pas i refugi per nombroses espècies d'aus. Ja es coneixen els artistes que participaran de la Festa Major del Prat entre el 25 i el 28 de setembre. La programació tornarà a desplegar-se en diferents espais. El Parc del Fondo d'en Peixo acollirà actuacions com les de Vera Fauna, Paco Pecado, Filles de Cassandra, Elena Grueso, La Rauxa o Fades, sense oblidar Balaquits i de sessions de DJ. A la zona Jove Estació concentrarà les propostes més urbanes i contemporànies pensades per al públic més jove. Divendres hi actuaran Maig, Jabugo, Mamaduixa, Cat Lletres i DJ Trapella, mentre que dissabte serà el torn de El Llobregat Suena amb Glory Six Bane, Cristina, Yacita i Fresh Cobo. I per la seva banda, el Julio Méndez tornarà a ser l'escenari de concerts més populars i intergeneracionals. Dissabte hi passaran La Cabra Mecànica, Ava de New Experience i Anova la DJ, mentre que diumenge serà el torn de Zamorano, El Tribut Estopaus i Hotel Cochambre.
1: Esports.
0: El Campionat d'Espanya de Duatló Cross, Aquatló i Triatló Cross celebrat aquest cap de setmana al municipi Rioja de Calahorra ha deixat 3 podis per al Prat Triatló 1994. En duatló cross masculí s'ha assolit un subcampionat, mentre que en competicions femenines n'hi ha hagut 2. Un campionat de duatló cross i un subcampionat i triatló cross. Això és tot. De moment, tornem a més informació d'aquí una hora.
2: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món,
6: qui descobrirà tresors a tocar de casa,
5: qui omplirà la galeria de mil moments,
6: qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
10: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
11: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
12: Nom:
13: Lola Casadellà Puig.
12: Dia d'entrada al camp de concentració.
13: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
12: Matrícula.
13: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadellà, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de charcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà contrau la diftèria i la trasladen a l'hospital de contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: «Els alemanys no m'agraden». Quan es recupera, la traslladen a la presó de Les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la Festa Nacional Francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però, en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí, entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. Uno sangraba, Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras, que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avantsala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Baumets a Marsella i a la presó de Rennes. I finalment, des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück, un infern a la terra, un món de mort fora del món. Immediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat, Hades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
4: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que

0: Aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps, i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
1: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
2: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mig any. Algunes dones que ja havien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient: tu, tu, tu. Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
3: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
1: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
4: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
3: Durant la gravació del documental L'Infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
0: Després, el tema dels avortaments, doncs sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer. Sí.
1: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descobreix una capo, podria pagar un molt car.
4: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mireille, ya vemos llegar, corriendo, a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, Mireille lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
3: La Pantera Negra és una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
1: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
0: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible al maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atravessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
1: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinnen obliguen les presoneres a formar l'exterior per passar llista, anar a la pell. A pell vol dir literalment passar llista. La Pellplatz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
3: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
5: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred. Però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
3: A la pell, cada dia cau gent. Unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
1: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola a casa d'ellà, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleschen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
6: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de, encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
4: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. 4 días después llegamos a Holleschen, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían, quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
3: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
4: Un día no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotage. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí durante unos días. No me perdían la vista, incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo: caput.
3: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes, s'hi juguen la vida.
5: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
1: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
4: En plena setmana de trabajo cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
1: Criden la Mimí i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
4: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossenburg.
3: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
6: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimí, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment que et fas gran de cop i dius he de seguir, i la vida que tenia ja no existeix.
3: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort, i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

Bona tarda. L'Ajuntament del Prat i CEO BirdLife signaran un conveni de col·laboració per reforçar la protecció i conservació dels espais naturals del municipi, especialment els vinculats al Delta del Llobregat. L'acord estableix un marc de treball conjunt entre el consistori i l'entitat ecologista per impulsar actuacions de conservació de la biodiversitat, fomentar el coneixement dels valors naturals del territori i promoure activitats de sensibilització i divulgació ambiental. De seguida us repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars.

0: Aquest estiu ja són 15 les persones que han mort ofegades a les platges, 8 en piscines i 3 en aigües interiors. Durant aquests mesos, el govern fa una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar ofegaments a través de la campanya "A l'aigua fem equip". La darrera analítica d'aigua de la platja del Prat obté la màxima qualificació prevista per la normativa europea. Els resultats s'ho confirmen amb les analítiques realitzades. Als esports, el Campionat d'Espanya de duatló cross, aquatló i triatló cross celebrat aquest cap de setmana al municipi Riuja de Calahorra ha deixat 3 podis pel Prat Triatló 1994. En duatló cross masculí s'ha assolit un subcampionat, mentre que en les competicions femenines n'hi han hagut 2, un campionat en duatló cross i un subcampionat i triatló cross. I pel que fa al temps, s'acaba l'impàs dels darrers dies, que ens ha deixat jornades amb un temps més suau i temperatures nocturnes més agradables. A partir d'avui torna la calor i les nits tendiran a ser tòrrides, si bé encara podrem descansar aquest dimarts. Comencem el control tècnic amb Valeri Incapié, que els parla avui Rocío Santa Eufèmia. Comencem. L'Ajuntament del Prat i Seoverlife signaran un conveni de col·laboració per reforçar la protecció i la conservació dels espais naturals del municipi, especialment aquells vinculats al Delta del Llobregat. L'acord estableix un marc de treball conjunt entre el consistori i l'entitat ecologista per impulsar actuacions de conservació de la biodiversitat, fomentar el coneixement dels valors naturals del territori i promoure activitats de sensibilització i divulgació ambiental. El conveni també preveu la col·laboració en projectes relacionats amb la protecció de la fauna i els hàbitats del Delta, així com l'intercanvi de coneixement i d'informació entre l'Ajuntament i Seoverlife. L'objectiu és contribuir a una millor gestió dels espais naturals i reforçar-ne la preservació davant les pressions que afecten aquest entorn. Entre les línies de treball hi ha la possibilitat de desenvolupar activitats educatives i de divulgació adreçades a la ciutadania, amb una atenció especial al valor del Delta del Llobregat com a espai de gran importància ambiental i com a zona de pas i refugi per nombroses espècies d'aus. El nou acord s'emmarca en la voluntat de l'Ajuntament d'enfortir la col·laboració amb entitats especialitzades en la defensa del medi ambient i en la conservació de la biodiversitat. En aquest sentit, fa uns mesos, el consistori també va signar un conveni amb Depana, una altra entitat ecologista amb una llarga trajectòria de defensa del Delta del Llobregat. Amb el conveni amb Seoverlife, l'Ajuntament vol continuar ampliant les aliances per protegir els espais naturals del municipi i avançar en la conservació dels valors ambientals del Delta.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: I ho dèiem en titulars, aquest estiu ja són 15 les persones que han mort ofegades a les platges, 8 en piscines i 3 en aigües interiors. Durant aquests mesos, el govern fa una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar ofegaments a través de la campanya "A l'aigua fem equip", un projecte que s'allargarà fins al 15 de setembre i que posa l'accent en la corresponsabilitat col·lectiva per garantir la seguretat durant el bany, especialment amb els infants. Per tal d'evitar els ofegaments, la millor eina és la prevenció. En aquest sentit, es recomana nedar en companyia d'altres persones i respectar la senyalització i les indicacions dels socorristes. També és important evitar el consum de begudes alcohòliques i entrar a l'aigua de manera progressiva, sobretot després d'haver menjat, per evitar indisposicions. En el cas dels infants, cal una supervisió contínua per part d'una persona adulta sense distraccions que puguin disminuir la capacitat de reacció. El socorrista Cristian Blanco detalla els perfils més vulnerables i que necessiten més atenció.

0: los niños, porque al fin y al cabo empiezan a jugar con las olas y empiezan a confiarse con el mar y empiezan a meterse en sitios donde, si no hay una vigilancia o algo, una prevención, que lo que somos hacer nosotros. Sobre todo nos focalizamos mucho más en lo que son niños y personas mayores, que tienen una movilidad más reducida y tal. Nosotros también detectamos el tipo de usuario que viene una vez entra al agua, porque nosotros ya vemos cómo se mueve en el agua, cómo actúa, qué patrones. La mayoría de los patrones se suelen repetir también, ese tipo de usuarios, que al fin y al cabo pues le nota una vez entran al agua que no saben nadar.
1: Davant d'un incident a l'aigua, una actuació ràpida i adequada pot ser determinant. El primer que cal fer és treure la víctima de l'aigua de manera segura i s'està inconscient mantenir-li el nas i la boca fora de l'aigua. A continuació, cal alertar immediatament al Servei de Vigilància i Salvament o bé trucar al 112 perquè activi els serveis d'emergència.
0: En qüestió de segundos ja estamos en el agua. Una vez se comunica todo, nosotros ya entramos al agua. Si es necesario que vayamos con mochila, llevemos un DEA, eso ya es parte de la coordinación que hacemos, pero con una buena comunicación en principio ya estaríamos ahí en el agua, daríamos una toma de contacto con la víctima, ya le daríamos flote y una vez tenga flotabilidad, pues en principio ya empezaríamos el remolque y la evacuación.
1: També és essencial comprovar si la persona respira. Si està inconscient, però manté la respiració, cal col·locar-la en posició lateral de seguretat. Però si no respira, s'han d'iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins que arribin els equips d'emergència.
2: Altres apunts.
1: I ens quedem a la platja del Prat perquè s'ha tornat a comprovar la qualitat de l'aigua i torna a ser excel·lent. Ens amplia aquesta informació la Irene Álvarez. Bona tarda, Irene.
3: Bona tarda. La mostra recollida al punt de control de Can Camins davant de l'edifici del CRAM en el marc del programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany de Catalunya permet comprovar l'absència de contaminants microbiològics que puguin afectar la salut dels banyistes. Amb aquests resultats, la platja del Prat manté uns estàndards de qualitat excel·lents i ofereix totes les garanties perquè la ciutadania pugui gaudir un any més del litoral amb seguretat aquest estiu. Aquests controls es fan cada 15 dies durant la temporada de bany, d'entre l'1 de juny fins al 30 de setembre.
1: I ara és moment de fer una petita pausa i tornem de seguida.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: Segueix la Festa Major al Prat Ràdio.
1: I seguim perquè ja es pot reservar la samarreta de la Festa Major del Prat impulsada pel NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat. Amb el lema Visca la Festa Major del Prat esdevé la primera samarreta oficial de les festes. Sergi Asensio, secretari del NUS, explica com va sorgir la idea i el disseny.
10: La idea sorgeix que al final volem vincular tota la ciutadania a la Festa Major. Les entitats som qui fan les actuacions, qui fan els seus actes, però al final no té sentit sense les persones que ens venen a veure, que són un element molt important de la Festa Major. I volíem vincular totes les persones amb aquesta samarreta i que se sentissin una part essencial de la nostra Festa Major. Vam decidir-nos per la samarreta, per això mateix, que és un element que et pots posar, que després la pots fer servir durant l'any, no? El mocador és veritat que durant l'any el guardes, i la samarreta durant l'any tindràs tot aquell sentiment de la Festa Major. I decidim el disseny, el decidim una mica amb els mateixos colors que venim fent tot el marxandatge de la federació, que és aquest blau color de la ciutat, i el disseny vam acabar de tancar les tipografies i el vam presentar al nostre conseller i va agradar molt.
1: La samarreta té un preu de 10 euros més les despeses de gestió i es pot reservar a través de la plataforma Entràpolis fins al 7 de setembre. Un cop feta la compra, s'enviarà un codi QR al correu electrònic que servirà per recollir la samarreta el dia 19 de setembre a la seu del NUS, a la plaça de Xavier Ruiz. A banda de l'entrega de samarretes, aquell dia també hi ha pensades activitats per animar la jornada. Si no podeu reservar la samarreta, encara la podreu trobar als estands de les entitats del NUS, si bé no es poden garantir les existències de totes les talles.
10: Aquí dia tindrem una mica d'ambient així de caliu prèvia a la festa major i farem l'entrega, hi haurà alguna xerrada també i es podrà visitar l'exposició. Tindrem a les paradetes de les nostres entitats, en podran comprar, però clar, com que hi ha moltes talles, no hi haurà totes les talles disponibles, al final hi haurà unitats limitades, per això que si la gent es vol assegurar la seva, millor que faci aquesta precompra.
1: A banda de la samarreta de festa major, el NUS també ha impulsat altres propostes de marxandatge com un mocador o la figura de goma del pollo. Trobareu l'enllaç per fer la reserva de la samarreta de festa major a les xarxes socials de la Federació d'Entitats de Cultura Popular.
2: Esports.
1: I als esports, avui parlem del Campionat d'Espanya de Duatló Cross, Aquatló i Triatló Cross, celebrat aquest cap de setmana al municipi riojà de Calahorra, que ha deixat tres podis pel Prat Triatló 1994. Ho repassem de la mà del Víctor Asensio. Víctor, bona tarda.
11: Bona tarda. En Duatló Cross masculí s'ha assolit un subcampionat, mentre que en competicions femenines n'hi ha hagut dos. Un campionat en Duatló Cross i un subcampionat a Triatló Cross. I ara, parlant de futbol, l'EPRAT ja coneix l'horari del partit de debut de la pretemporada contra el Vilanova i la Geltrú en el marc del torneig històrics que se celebrarà entre el 3 i el 9 d'agost. Els potablaves formen part del grup 4 i jugaran dijous 6 d'agost a les 6 de la tarda al municipal del Guinardó. Cal dir que tots els partits que es juguen a la fase de grups són de 45 minuts i per això és possible que si guanyés aquest partit l'EPRAT jugaria a les 7, començant el partit a les 6, a les 8 contra l'Europa. Si perdés, jugaria a les 7 també contra l'Europa. Per tant, aquests tres partits que juguen en 45 minuts i que decidiran qui passa a les semifinals, que enfrontarien el guanyador del grup 4 contra el vencedor del grup 3, que podria ser Martinenc, Horta o Sant Andreu. La final d'aquest torneig es disputarà diumenge 9 d'agost a les 7 de la tarda, ara sí, amb un partit de 90 minuts. Seria un partit complet habitual en el món del futbol. I no deixem precisament el futbol, perquè ja el Terlenca coneix quin serà el calendari de Lliga a la segona catalana en el grup 4, que és on està integrat l'equip potablava, en el primer equip del conjunt. Començarà començarà setembre jugant el seu primer partit, a la primera jugada a casa, que ho farà concretament contra l'Espluguenc, i el darrer partit, que se jugarà al maig, la 30a jugada, serà també a casa contra el Corbera. Per tant, doncs ja es coneixen aquest calendari del Terlenca i per tant ja podem saber quins seran els enfrontaments que tindrà l'equip potablava en aquesta segona catalana. Ampliarem doncs la resta d'informacions esportives en properes edicions de l'informatiu migdia, que seran doncs ja de cara a demà.
1: Moltes gràcies, Víctor. Que
11: gràcies.
1: Vagi bé.
2: El temps.
1: I és moment ara de repassar la informació meteorològica, com sempre, de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
12: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor, que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta.
1: I pel que fa a la situació marítima?
12: Situació dominada per aquestes brises de sud o de garbí, que al llarg d'aquesta tarda acabaran xiulant bastant, especialment de la costa del Barcelonès cap al nord, fins al Cap de Begur, aproximadament. Això farà que hi hagi una mar ondulada força evident, una mar de vent i una mar espessa, més aviat destacable. Per tant, arribarem a fregar fins i tot la maró a la costa del Maresme, la Selva o també cap al sud del Baix Empordà, i això farà que hi hagi una mica també de corrent de sud, una mica més perillosa pel bany a la costa d'Aurada. Aquest vent també serà de xaloc, però una miqueta més fluixet. I en qualsevol cas, a tot arreu, el que farà és calor, el que farà és xafogor, i el que tindrem seran pocs núvols. El dimecres, petita diferència respecte a avui, apareixeran alguns núvols més baixos a la Costa Brava, sobretot al voltant del Cap de Creus. Tindrem boira i tot en aquella banda. Després s'aniran dissipant, vents una altra vegada de sud durant la tarda, i per tant mar més ondulada i espessa a partir del migdia. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Estarem pendents, Lluís, mi gràcies.

I fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dimarts 28 de juliol. Nosaltres tornarem a les 5 amb el butlletí informatiu. Que tinguin un molt bon dia.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen...

0: L'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
1: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
2: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
1: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
2: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
1: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
2: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
3: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio.
1: Està en cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
2: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
1: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor, que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
2: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
1: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
2: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
1: Esports, Jordi Cervantes, bon dia. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
5: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu, Sílvia Paneque, ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa, precisament, l'èxit de la mesura.
0: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris Vol dir doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament,

0: es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
1: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
2: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
2: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros. Només més dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. A Ràdio Rubí, David García.
4: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
5: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
4: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
2: Gràcies, David, i seguim amb tu, Mont, perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de compareixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
1: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
6: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
1: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
7: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
1: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
2: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
2: Ahir el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
8: Notícies en xarxa.
2: 6:15. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
3: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
2: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
9: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
10: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
9: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
2: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades per donada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
3: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
10: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
3: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
2: I mentrestant a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
11: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
12: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment doncs, poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris, on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim, i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
11: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
13: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
14: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
13: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
15: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
16: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
13: Pel que fa a les dades de l'Estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
2: I en punt 1:15, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
3: Salvador Illa ha explicat que el Coll d'Ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona i ha augurat que, si acaba sent així, no serà ràpid.
17: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrenyes llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès i jo crec que no serà immediat. Tampoc nosaltres volem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no volem decisions ràpides, volem decisions estudiades, ben fonamentades.
3: Aquesta tarda Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
2: Ja avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
3: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
18: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
3: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
2: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
3: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
2: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
3: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals, des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
2: En 12 minuts, i arribem a 2:15, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del plàter. A les Terres de l'Ebre, alcaldes, entitats i sectors econòmics han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
19: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
20: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics en el nostre territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
19: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
2: I el sindicat agrari Char també exposa el seu rebuig al pla. Creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
21: Cisco Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
22: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent, pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent, pues, se hi tira que no.
21: Esquerra Esquerra ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
2: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
3: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
2: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
3: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
2: Més detalls, Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
0: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
4: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens han marcat, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
0: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
2: I l'orquestra del Festival de Beirut aterra a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista del pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
3: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del festival de Peralada, Oriol Aguilar.
5: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
3: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
2: 7 minuts i arribem a 2:45. Moment pels esports. Que ens porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
23: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
24: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
25: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
24: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
23: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada de pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau Darbra, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
1: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estaix, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
23: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
6: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser a l'embat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
23: I al Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
7: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença, doncs, és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
23: I lamentem que el balonmano granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt ballesà va aixecar el 1976.
2: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
26: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: El diccionari Termcat.
28: 40 anys, 40 paraules.
29: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
30: Maria Navas.
31: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TermCat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TermCat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
28: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
9: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són 2:15.
32: No.
8: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cau en 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
11: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
2: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA, Maite Boló.
3: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
2: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Coromines i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
2: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
13: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
2: Cursa contra rellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
3: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però, a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
2: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
2: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
2: Esport, Jordi Cervantes. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
23: El davanter uruguaià signa la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
2: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:45.
26: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat en residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
11: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
0: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
2: Les reaccions s'han arribat. Al sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
2: I seguim amb tu món, perquè Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
0: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
4: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
0: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
5: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
0: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
2: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i el Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
2: Un Suprem que ahir ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
3: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitat del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
11: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
3: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
15: Notícies en xarxa.
2: 6 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
3: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada a Barcelona, que optava a acollir-la.
1: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la cooperació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
13: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
1: Por último, el cap de l'executiu ha tornat a reafirmar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
2: Gràcies, Marc Pijuan. Una compareixença on Sánchez, per cert, ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
3: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
13: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
3: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor.
2: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
16: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
6: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
17: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
18: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
6: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
2: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc, en el marc de les obres de remodelació de aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
3: Els primers edificis a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
19: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
3: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
2: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
3: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En punt 3:15 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixint Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
7: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents de Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
2: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
10: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
12: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats doncs, a facilitar-lo, però també tenim l'obligació de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
10: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
3: En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
2: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
20: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents però van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
2: I ho han sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys.
3: L'històric banquer nascut a Barcelona el 1931 va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
2: 11 minuts i arribem a les 3. Moment per la cultura.
21: Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces pesa.
2: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils, s'arrenca aquest dimarts.
21: No sé vos.
3: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
2: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
8: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent. Ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
9: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
8: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
2: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la programació del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
14: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Mehdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo no Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. I per tots els públics, Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al cel, Aigua a la terra de Banda Esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
22: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places, i que d'alguna manera, doncs, sota aquest paraigües, volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem, doncs, a les propostes públiques, en espai públic i gratuïtes.
14: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
2: I en situem a Vilassar de Dalt, tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premi a Mèdia, Manel Ferrer.
23: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
2: I l'orquestra del Festival de Bayreuth aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert, el de l'escenari modernista, el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
3: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
24: Que ningú. Els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
2: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
25: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
27: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona a l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
28: Poder llegar a complir 10 temporades con el club, para mí es algo impensado cuando llegué el primer día. pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
27: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
0: A segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27 amb els primers entrenaments de la pretemporada. Marc Casulleres, Canal Terrassa.
1: El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa. Aquest dilluns l'estadi olímpic ha acollit el primer entrenament de la pretemporada amb Oriol Alsina al capdavant. El tècnic d'Arenys agafa aquest cop l'equip des de l'inici, no pas des de la jornada 9, com va passar l'any passat quan va arribar substituint Víctor Bravo. El Terrassa compta amb 12 incorporacions, entre les que destaquen els ex-Sant Andreu, Max Marcet i Marcos Méndez, i jugadors que l'any passat jugaven a primera federació, com Sergio Moreno, Gabri i Ekaitz Molina.
4: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any passat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
1: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
0: El General i Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
5: Objectius com a entrenador, els que em marco són una miqueta, doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també, doncs, fer un equip compacte tant en defensa com en atac, i que tinguem un joc molt, molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom s'hi senti molt integrat amb l'equip.
0: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa Sub-17.
2: Gràcies, Jordi, per última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dimecres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
11: La xarxa de comunicació local.

0: L'alquimista va poder observar diverses portes obertes quan, seguint el protocol, va intentar canviar de cabina per recular i poder fer l'evacuació del passatge al clot. També ha assenyalat que el revestiment que es va incendiar és l'únic d'aquest tipus que hi ha a la xarxa del subsol i que es va col·locar per les obres que es van dur a terme en l'àmbit de les Glòries. Flores ha afirmat que està en marxa una investigació i ha recalcat que el metro és absolutament segur. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dimarts que el banquer Josep Vilarasau és una figura clau per entendre la transformació econòmica de la Catalunya contemporània. En un missatge de condol per la recent mort de l'economista i financer, Illa ha dit que el lideratge de Vilarasau va contribuir a fer de la Caixa un referent financer, amb una visió de futur que va marcar tota una època. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat i CEO BirdLife en signaran un conveni de col·laboració per reforçar la protecció i la conservació dels espais naturals del municipi, especialment els vinculats al delta del Llobregat. L'acord estableix un marc de treball conjunt entre el consistori i l'entitat ecologista per impulsar actuacions de conservació de la biodiversitat, fomentar el coneixement dels valors naturals del territori i promoure activitats de sensibilització i divulgació ambiental. El conveni també preveu la col·laboració en projectes relacionats amb la protecció de la fauna i els hàbitats del Delta, així com l'intercanvi de coneixement i informació entre l'Ajuntament i CEO BirdLife. L'objectiu és contribuir a una millor gestió dels espais naturals i reforçar-ne la preservació davant les pressions que afecten aquest entorn. Entre les línies de treball hi ha la possibilitat de desenvolupar activitats educatives i de divulgació adreçades a la ciutadania, amb una atenció especial al valor del Delta del Llobregat com a espai de gran importància ambiental i com a zona de pas i refugi per nombroses espècies d'aus. Ja es coneixen els artistes que participaran de la Festa Major del Prat entre el 25 i el 28 de setembre. La programació tornarà a desplegar-se en diferents espais. El Parc del Fondo d'en Peix acollirà actuacions com les de Vera Fauna, Paco Pecado, Filles de Cassandra, Elena Grueso, La Rauxa o Fades, sense oblidar Bala Kids i de sessions de DJ. A la zona Jove Estació concentrarà les propostes més urbanes i contemporànies pensades per al públic més jove. Divendres hi actuaran Maig, Jabugo, Mamaduixa, Cat Lletres i DJ Trapella, mentre que dissabte serà el torn de El Llobregat Suena amb Glory Six Band, Cristina, Yacita i Fresh Cobo. I per la seva banda, el Julio Méndez tornarà a ser l'escenari de concerts més populars i intergeneracionals. Dissabte hi passaran La Cabra Mecànica, Ava The New Experience i Anova la DJ, mentre que diumenge serà el torn de Zamorano, el tribut Estopaus i Hotel Cochambre.
8: Esports.
7: El Campionat d'Espanya de Dual Low Cross, Aquatló i Triatló Cross celebrat aquest cap de setmana al municipi Rioja de Calahorra ha deixat 3 podis per al Prat Triatló 1994. En Dual Low Cross masculí s'ha assolit un subcampionat

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Mickey, bapak sakit toga tuh.

Fa masses dies que no sé cap on anar.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai. Tot amb flautes, tot amb flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Cosme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat i CEO BirdLife en signaran un conveni de col·laboració per reforçar la protecció i la conservació dels espais naturals del municipi, especialment els vinculats al delta del Llobregat. L'acord estableix un marc de treball conjunt entre el consistori i l'entitat ecologista per impulsar actuacions de conservació de la biodiversitat, fomentar el coneixement dels valors naturals del territori i promoure activitats de sensibilització i divulgació ambiental. El conveni també preveu la col·laboració en projectes relacionats amb la protecció de la fauna i els hàbitats del Delta, així com l'intercanvi de coneixement i informació entre l'Ajuntament i CEO BirdLife. L'objectiu és contribuir a una millor gestió dels espais naturals i reforçar-ne la preservació davant les pressions que afecten aquest entorn. Entre les línies de treball hi ha la possibilitat de desenvolupar activitats educatives i de divulgació adreçades a la ciutadania, amb una atenció especial al valor del Delta del Llobregat com a espai de gran importància ambiental i com a zona de pas i refugi per nombroses espècies d'aus. Ja es coneixen els artistes que participaran de la Festa Major del Prat entre el 25 i el 28 de setembre. La programació tornarà a desplegar-se en diferents espais. El Parc del Fondo d'en Peixo acollirà actuacions com les de Vera Fauna, Paco Pecado, Filles de Cassandra, Elena Grueso, La Rauxa o Fades, sense oblidar Bala Kids i de sessions de DJ. A la zona Jove Estació concentrarà les propostes més urbanes i contemporànies pensades per al públic més jove. Divendres hi actuaran Maig, Jabugo, Mamaduixa, Cat Lletres i DJ Trapella, mentre que dissabte serà el torn de El Llobregat Suena amb Glory Six Band, Cristina, Yacita i Fresh Cobo. I per la seva banda, el Julio Méndez tornarà a ser l'escenari de concerts més populars i intergeneracionals. Dissabte hi passaran La Cabra Mecànica, Ava The New Experience i Anova la DJ, mentre que diumenge serà el torn de Zamorano, el tribut Estopaus i Hotel Cochambre.
9: Esports.
7: El Campionat d'Espanya de Duatló Cross, Aquatló i Triatló Cross, celebrat aquest cap de setmana al municipi Rioja de Calahorra, ha deixat 3 podis per al Prat Triatló 1994. En duatló cross masculí s'ha assolit un subcampionat, mentre que en competicions femenines n'hi ha hagut 2, un campionat de duatló cross i un subcampionat i triatló cross. Això és tot. De moment, tornem a més informació d'aquí una hora.
10: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
11: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis es Faena. Ahora, radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat i CEO BirdLife en signaran un conveni de col·laboració per reforçar la protecció i la conservació dels espais naturals del municipi, especialment els vinculats al Delta del Llobregat. L'acord estableix un marc de treball conjunt entre el consistori i l'entitat ecologista per impulsar actuacions de conservació de la biodiversitat, fomentar el coneixement dels valors naturals del territori i promoure activitats de sensibilització i divulgació ambiental. El conveni també preveu la col·laboració en projectes relacionats amb la protecció de la fauna i els hàbitats del Delta, així com l'intercanvi de coneixement i informació entre l'Ajuntament i CEO BirdLife. L'objectiu és contribuir a una millor gestió dels espais naturals i reforçar-ne la preservació davant les pressions que afecten aquest entorn. Entre les línies de treball hi ha la possibilitat de desenvolupar activitats educatives i de divulgació adreçades a la ciutadania, amb una atenció especial al valor del Delta del Llobregat com a espai de gran importància ambiental i com a zona de pas i refugi per nombroses espècies d'aus. Ja es coneixen els artistes que participaran de la Festa Major del Prat entre el 25 i el 28 de setembre. La programació tornarà a desplegar-se en diferents espais. El Parc del Fondo d'en Peixo acollirà actuacions com les de Vera Fauna, Paco Pecado, Filles de Cassandra, Elena Grueso, La Rauxa o Fades, sense oblidar Bala Kids i de sessions de DJ. A la zona Jove Estació concentrarà les propostes més urbanes i contemporànies pensades per al públic més jove. Divendres hi actuaran Maig, Jabugo, Mamaduixa, Cat Lletres i DJ Trapella, mentre que dissabte serà el torn de El Llobregat Suena amb Glory Six Bane, Cristina, Yacita i Fresh Cobo. I per la seva banda, el Julio Méndez tornarà a ser l'escenari de concerts més populars i intergeneracionals. Dissabte passaran La Cabra Mecànica, Ava The New Experience i Anova la DJ, mentre que diumenge serà el torn de Zamorano, El Tribut Estopaus i Hotel Cochambre.
9: Esports.
7: El Campionat d'Espanya de Duatló Cross, Aquatló i Triatló Cross celebrat aquest cap de setmana al municipi Rioja de Calahorra ha deixat 3 podis per al Prat Triatló 1994. En Duatló Cross masculí s'ha assolit un subcampionat, mentre que en competicions femenines n'hi ha hagut 2. Un campionat de Duatló Cross i un subcampionat i Triatló Cross. Això és tot per avui. La informació torna demà a partir de 2:15 amb els butlletins informatius.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

despida de esta señora. Best one in the back. Cámara.

dies estrets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.
0: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

0: Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Quan t'enfades, cada cop que perds el Mario Kart...

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-ho, trenca-ho.

0: piedras esta señora.
1: Best one in the cámara.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: contigo.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

aquest amor és impossible per a nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins el nivell.

vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: que cantir la canción sacado.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat.
1: Que s'ha
3: borrat què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
1: Ni la selfie, no hi ha res.
2: Que no, que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, humilde,
2: da igual, suda, que no, que no, que no.
4: Que no, que no.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: l'ànima a poc vaig passant pàgina.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

ni tens les cames tan llargues ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta, ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et faig el cor la primavera.

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.